0: Des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Trajà i l'última gran conquesta de Roma. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botei. Benvinguda, Joana.
1: Hola.
0: Ella té el màster de la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i, si tot va bé, com ja vam avançar a l'últim programa sobre Trajà, doctoranda també l'any que ve.
1: Esperem.
0: Joana, arqueològicament parlant, com sabem que Trajà va fer una gran campanya contra els parts?
1: Bé, arqueològicament parlant, sí que podem saber que Trajà va anar a la Pàrtia i es va dedicar a conquistar el territori, però hi ha moltes limitacions. Hem de pensar que l'imperi part era com tota la zona d'Iran, Síria, Iraq, i per tant molts dels materials arqueològics s'han vist destrossats per la guerra i per tant no han quedat en el territori, però és que a més l'ocupació d'Armènia i Mesopotàmia va ser de curta durada perquè Trajà ja no donava per més, i això també ha fet que les evidències arqueològiques siguin molt escuetes i molt efímeres.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb l'himne de Romania. Per què?
1: Doncs perquè, si us heu fixat, a l'última part de l'himne diu com algo així com per la glòria de Trajà, i com, que és curiós que en el seu himne nacional aparegui el nom del seu conquistador com, no sé, a Alemanya, pues el gran heroi alemany és Hermini, que és el que es va rebel·lar contra els romans, però a Romania és el romà de Trajà.
0: És això, tenen una relació molt rara.
1: Sí, no? Bastant estranya.
0: Amb la conquista romana i tot plegat.
1: Sí.
0: Comentari metaradiofònic. No sé si els oients han notat que aquesta cançó és la mateixa que va sonar al començament del programa dels Samurais, perquè vam tenir un petit problema de combinar les músiques. I un altre petit metacomentari. Vosaltres sabeu també que a vegades aprofitem per gravar dos programes seguits. I la Joana va venir fa un temps a gravar un programa de Trajà i ara em ve a gravar un altre. I no és el mateix dia. O sigui, són dos dies diferents. I el pitjor de tot és que avui l'Alberto havia de venir també, havia d'arribar, i no ha pogut arribar per culpa un altre cop dels busos, la Renfe, sí, un cúmul de circumstàncies.
1: Bueno, típic,
0: però,
1: bueno, de la Renfe.
0: Típic de la Renfe, que ens deixa més tirats que, bueno, que Trajà a Pàrtia, no?
1: Sí.
0: En fi, si voleu conèixer més coses, doncs, del Principat de Trajà, haureu d'escoltar el programa 504, en què la Joana ja venia a parlar-nos d'ell i a confirmar-nos unes quantes vegades que és l'Optimus Princeps, sí, que és el millor emperador de Roma. Però si haguéssim de fer un titular sobre el seu principat, quin seria?
1: Val. Si haguéssim de posar un titular, segurament seria el de Trajà, homo militar, és a dir, l'home de la guerra. Perquè al final l'emperador, segons les fonts, representava aquesta encarnació de l'ideal del soldat emperador, que era el que participava de manera directa amb els exèrcits, en les accions, en els conflictes, i de fet el veien com un soldat incansable, que als seus 60 i pico anys encara estava comandant exèrcits, i això, que era el gran sobirà, el gran soldat encarregat de portar a Roma a la seva màxima expansió, i això, si se li ajunta amb l'Optimus Princeps, aquest gran governant, doncs tenim aquest ideal de gran soldat amb un gran governant que feia anar Trajà l'emperador que va ser.
0: Que sí, Joana, ja ens va quedar clar que Trajà va ser el millor emperador de Roma, ja ho tenim claríssim, però jo penso que no vam explorar gaire la vessant més militar, no? La vessant més bèl·lica de Trajà, i hauríem de començar el programa parlant una miqueta d'això, no? Com era el Trajà militar?
1: Doncs Trajà, ja com vam parlar al programa anterior, va tenir una joventut molt marcada pel món militar i pel seu pare, que era també un soldat amb cert renom al món romà, i de fet Trajà és conegut sobretot per la seva política exterior. L'episodi que més va marcar el seu regnat van ser les guerres d'Àcies, que són dos conflictes bèl·lics que es donen entre el 101 i el 106 després de Crist, i que van provocar l'annexió de la província de Romania, que es va conèixer com la Dàcia, i va extendre les fronteres de l'Imperi Romà per de, com assegurar les fronteres del Limes, del Danubi, el Rin, la Moesia i la Panònia. I també, després de la Dàcia, bueno, paral·lelament amb la Dàcia, es va decidir que Trajà, o sigui, Trajà volia annexionar Aràbia, que la van annexionar el 106 després de Crist, i això va servir per bloquejar les incursions dels nòmades d'Aràbia, però també, doncs, per començar a posar el control i a fixar-se a la zona de l'Imperi Parc, que era la gran rival de l'Imperi Romà en aquell moment, i per tant, doncs, tenir ja les bases per un control territorial. Així, entre el 113 i el 114 va començar una guerra oberta contra els parts que va acabar portant la creació de dues noves províncies, d'Armènia i Mesopotàmia, arribant així a expansionar l'Imperi Romà a la seva màxima expansió total i inimaginable, i llavors ja va anar en retrocés tot a partir d'aquí.
0: De fet, per això el títol del programa, no? L'última gran conquesta de l'Imperi Romà. I quan els que som friquis posem a Google màxima extensió de l'Imperi Romà, en surt un mapa d'aquesta època, no? Del 117, precisament, que és quan Trajà ha incorporat aquestes dues noves... 117?
1: Sí.
0: Sí, no? Quan ha incorporat aquestes dues noves províncies. Molt breument, Joan, així per anar introduint, no? Perquè parlarem d'això, parlarem de les guerres partes. Què són, exactament?
1: Bàsicament, les guerres partes de Trajà són això, aquest conflicte, aquesta gran campanya oriental de l'emperador, que succeeix entre el 113-114 fins al 117, que és quan Trajà mor, que Roma va intentar conquerir l'Imperi Part i controlar Armènia i Mesopotàmia.
0: Has utilitzat el verb intentar, eh? Intentar conquerir. Veurem a veure què passa. Com ens podem acostar a aquesta campanya, històricament parlant?
1: Val, com a molts esdeveniments històrics, la manera d'acostar-nos és a través de les fonts escrites. En aquest cas és Diocasi, que és bàsicament el personatge que ens escriu més sobre Trajà, qui ens parla sobre l'annexió d'Aràbia, però també d'Armènia i Mesopotàmia. I així ens diu com Corneli Palma, que era un dels generals de Trajà, es va governador de Síria que va sotmetre l'Aràbia comarcana amb Petra i la va fer tributària dels romans. És a dir, que ja ens explica que el primer pas va ser aquesta anexió de l'Aràbia. Que, a més, si us hi fixeu, no va ser Trajà qui va anexionar, sinó va ser el seu general Corneli Palma, perquè ell estava a la Dàcia comandant els exèrcits. Tot això és molt útil si ho contrastem amb les fonts arqueològiques, perquè diu que sí, pot dir el que vulgui, que al final és una pastonada que relata un relat bastant positiu de Trajà. Llavors, si ens hauríem de centrar també en les fonts arqueològiques per fer aquest contrast i veure realment què va ser aquesta anexió d'Aràbia i aquesta conquesta de Mesopotàmia i Armènia.
0: Molt bé. De fet, és la clau, no? És la clau de qualsevol investigació històrica. Si la documentació i l'arqueologia coincideixen, és fantàstic, no? Perquè sí, podem afirmar que allò va ser així o molt similar al que estem deduint. Suposo que una de les restes més importants que queden per allà són les monedes. I els emperadors romans els encantava encunyar monedes amb la seva cara. No sé si vols comentar alguna cosa, ja que tenim molts oients aficionats a la numismàtica.
1: Doncs sí, de fet, Trajà emet moltes monedes relacionades amb les seves conquestes militars i, de fet, hi ha algunes relacionades que posa Dàcia Capta i fins i tot Pàrtia Capta, que són en el moment que conquereix la Dàcia i conquereix la Pàrtia que es comencen a fer aquestes monedes. I, de fet, és molt significativa la manera que representen les figures, doncs, posem el cas d'Armènia, Aràbia o la Pàrtia, apareixen agenollades en representació com a dones i sota els peus de l'emperador, demostrant així aquesta relació de submissió, emperador i poble conquistat. A més de les monedes, també és significatiu que després de la conquesta, ho feien molt també els emperadors i els soldats que rebien el nom com de la població o del territori que conquerien. I, de fet, després de l'annexió i la conquesta de la Dàcia, Trajà rep el títol de Dàcicus i, després de la conquesta de la Pàrtia, rep el títol de Pàrticus. Per tant, quan comencem a veure inscripcions on apareix Traianus Dàcicus Pàrticus, sabem que són a partir de la conquesta de la Pàrtia.
0: Perquè no sé si també tenia el títol de Germanicus.
1: Això
0: no me'n recordo bé, perquè si has de llegir tot el títol, vull dir, no acabes mai, no? Germanicus Pàrticus Dàcicus.
1: Però crec que no,
0: Vale. No sé per què em sonava. Com que està per allà, en algun moment, doncs... En fi, seria molt interessant, o sigui, hem parlat una miqueta de les evidències, etc., començar a tirar ja directes cap a la batalla.
1: I
0: jo penso que Roma ja la coneixem bastant, si no, escolteu-vos el programa de Trajà, Optimus Princeps, parlem una miqueta dels parts. Bàsicament, els parts hem d'entendre que són un poble d'origen irànic que acaba fundant un dels grans imperis de l'antiguitat, no? El que coneixem com l'imperi part. Llavors, aquest imperi va existir més o menys entre el 247 abans de Crist i el 224 després de Crist, per tant, uns més o menys 400 anys, i també era conegut com l'imperi arsàcida. Ja veurem per què, Llavors, en diferents moments de la història, aquest imperi, o sigui, ens l'hem d'imaginar, sobretot la seva base estava en l'actual Iran i Iraq, i també va ocupar, segons el moment d'expansió, zones de l'Afganistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Síria, Turquia, no? Bàsicament, el cor de l'Orient Mitjà. Hem de pensar que els parts són una mena d'hereus del món dels Aquemènides, que van parlar sobre els Aquemènides al programa 299. Per fer així un repàs molt ràpid, però perquè... veiem que la tradició persa arriba als parts i, de fet, supera els parts. O sigui, els Aquemènides són derrotats per Alexandre el Gran al segle IV, abans de Crist, òbviament, però, clar, el món persa no desapareix, sinó que després de la mort d'Alexandre, com bé sabeu, els seus generals, els diàdocs, es reparteixen el territori, programa 402, i a les terres de Pèrsia i Mesopotàmia neix l'imperi Selèucida, d'acord? Un altre dels grans imperis hel·lenístics, que continuen governant sobre la base administrativa i cultural deixada pels perses, però amb una cultura molt hel·lenística. Llavors, els parts apareixen quan l'imperi Selèucida comença a decaure. Tot i això, el que fan és mantenir una cultura molt irànica amb moltes influències gregues. Llavors, hem d'entendre que era una civilització que combinava molt les tradicions perses amb un llegat molt, bueno, molt hel·lenístic. Llavors, políticament, quan parlem de l'imperi part, no parlem d'un imperi com el romà, no? Que és molt centralitzat, molt organitzat, etc., sinó que és una mena de confederació i que hi ha una dinastia reial, en aquest cas dels arsàcides, que mantenia una mena d'hegemonia, no? Sobre petits regnes, petites senyories, etc., no? Era un sistema bastant descentralitzat, cosa que li donava molta flexibilitat, però alhora era un desavantatge per afrontar-se a pobles i imperis molt més cohesionats com els romans, per exemple. Per entendre-ho, d'acord, ens hem de situar en que l'imperi part era com el gran rival de Roma. O sigui, Roma els veia com uns iguals. Era un imperi contra un imperi. Tots els pobles del nord del Rin, del nord de la Gran Bretanya, del nord del Danubi, inclús en el cas dels dacis, del nord d'Àfrica, etc., eren bàrbars. En canvi, els parts eren un imperi. Era, o sigui, hi havia una visió d'igualtat, eh? Llavors, finalment, al segle III, després de Crist, més o menys, l'imperi part és, entre moltes cometes, substituït per una nova potència persa, que en aquest cas són els perses sassànides, que continuaran sent rivals de Roma, més endavant de l'imperi bizantí o de l'imperi oriental, i, per tant, del nostre estimat Heracli.
1: Vale?
0: Ja està, jo ja no xerro més en tot el programa. Van quedar que jo aquesta part me la preparava, però jo ja no xerraré
1: més. De part sé poc, jo de romans.
0: De romans, no? Quina relació, doncs, ara que he fotut la xapa, és que vaya xapa, ara que he fotut la xapa sobre els parts, quina relació hi havia entre Roma i l'imperi part?
1: Clar, com has anat dient, Roma no ho veien com uns bàrbars que s'han de conquerir, sinó que veien com uns grans rivals. I, de fet, les relacions entre Roma, Armènia i Pàrtia són complexes i van ja molt més enllà del Principat de Trajà i es remunten des de temps abans i fins i tot de temps després. Llavors, és curiosa la posició d'Armènia en aquesta situació perquè era una zona d'influència tant romana com parta. Llavors, les dues potències, tant Roma com Pàrtia, volien influir en la selecció dels reis armenis. Bueno, tot per això, perquè era una gran potència la Pàrtia de l'imperi romà. Llavors, des de l'època d'August es va establir un pacte entre romans i parts en el que Roma tenia la potestat de seleccionar els reis armenis.
0: Ah, això serà important.
1: Però, com veurem, l'imperi part doncs, passava per allà on volia, en els moments que volia.
0: Això segons les fonts romanes.
1: Això segons no? Les fonts romanes, perquè ja veurem que el casus belli en aquest cas és una mica, bueno, agafat per pinces. De fet, un exemple d'aquesta conflictivitat ja d'abans d'August és l'episodi de la batalla de Carrai i Marc Licinicres de l'any 53 abans de Crist en el context de la República Romana. I per anar al gra, Cras, un membre del primer triumvirat, es va decidir per iniciar la guerra contra els parts per tal de mostrar la seva valia militar, que això és una cosa que feien bastant
0: els soldats romans.
1: I els generals que deien anem a fer una guerra per imposar-se. Què va passar? Que tot es va acabar per veure la batalla de Carrai, moment on les tropes romanes van patir una derrota absoluta, arribant a perdre fins i tot fins uns 20.000 homes. De fet, és arran d'aquesta història i dels egos de Cras, que sovint, i sobretot en castellà, diem la frase de és un crasso error, doncs és per culpa d'aquest home que va ser un error anar contra els pas en aquell moment.
0: Gran anècdota per explicar als propers dinars familiars, al sobretaula amb la copa de whisky. Sabeu d'on ve l'expressió crasso error? Doncs aquí. No sé si vols parlar, donar-nos algun exemple més sobre aquestes hostilitats que hi ha entre Roma i Pàrtia.
1: Doncs sí, hi ha un altre episodi també curiós, ja és en època imperial, per tant, ja hi ha aquest pacte amb August, i és en època de Neró. I ara aquí comencem a dir noms de reis parts que són molt difícils de dir, i és un conflicte
0: apuntem.
1: Entre l'emperador Neró i el rei part Vologases I.
0: Molt bé.
1: Llavors, el rei part va prendre la decisió d'anomenar a Tirídates com a rei d'Armènia, mentre que Neró va coronar a Tigranes, que sembla que s'assemblen, però són diferents.
0: Vale, gràcies per avisar.
1: Tot això va causar l'inici d'una gran campanya militar que va durar entre el 54 i el 63 després de Crist. I dins d'aquest gran conflicte, el 59 després de Crist, es va iniciar una gran ofensiva que va acabar amb la captura i la destrucció de la ciutat de la capital armènia d'Artaxata i la instauració de Tigranes, com el que volia Neró, com a rei d'Armènia. Cal dir que aquesta victòria romana va fer que l'aliança armenio-parta contra Roma es fes més forta i va fer que l'any 61 després de Crist es va produir un contraatac del rei part, Vologases I, el qual va finalitzar amb una gran derrota romana. I arran de tot això, doncs, Neró es va veure obligat a firmar un tractat de pau, que és el tractat de Randeia, el 63, i que suposava la fi de les ofensives romanes, a més de l'acceptació de Tiridates com a rei d'Armènia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bulus Patri Marti.
1: Nostro Bulus Patri Marti.
0: Roma Eterna.
1: Regno Segunda.
0: Roma Eterna.
1: Traiana
0: Fortis.
2: Què estem escoltant, Joana?
3: Estem escoltant un dels himnes de la Legio Segunda Traiana Fortis de la Barquino Oriens, que és un grup de recreació històrica de Barcelona, que vaig descobrir anant a la Magna Celebratio de Badalona i bueno, pues vaig descobrir que feien aquest càntic.
2: Què és això de la Magna Celebratio? Doncs
3: pues és un, com la Tarraco Viva, però en més petita escala, a Badalona, amb el museu, i com les persones que treballen al museu pues fan això tot un grup de recreació històrica, i són un cap de setmana, és bastant xulo. És cap al maig.
2: Però et recomanem als oients, que al maig, que suposo que ja s'haurà publicat aquest programa...
3: Cap a Badalona.
2: Vale, molt bé. Maig cap a Badalona, som-hi. Sí. Comencem el bloc central del programa, amb aquesta, ja començant la intervenció seriosa, no?, de Roma a la zona. Ja hem vist que primer amb Cras, després amb Neró, no?, hi ha diferents conflictes, diferents contractes, però què és el que porta Trajà a entrar a la regió? No? Quin pretext utilitza?
3: Bé, pel que sembla i pel que ens diuen les fonts, que sobretot diu Cassi, el principal factor que va portar a Trajà a conquerir Armènia i Mesopotàmia va ser la qüestió dinàstica, tal com passava amb Neró, tal com va passar amb August, tal com va passar moltes vegades.
2: Que sorpresa, no?
3: Sí. Llavors, Diocasi ens diu que van prendre la campanya contra els armenis i parts amb el pretext de que no havia estat ell, sinó el rei dels parts, el que havia senyit la diadema al rei d'Armènia, és a dir, el mateix que sempre. Què va passar? El rei part Pacoros va morir el 105 després de Crist i abans de la seva mort va designar el seu fill Axidares com a rei d'Armènia, tot amb l'aprovació de Roma, és a dir, que estava com acceptat per Roma. Tot i així, el nou rei dels parts, Osroes I, va preferir que fos el seu nebot Partamisiris qui fos escollit com a rei d'Armènia l'any 113. Què passa? Que els romans aquesta vegada no havien donat el permís.
2: Mm-hmm. Havien tirat pel dret.
3: Exacte, i Roma va percebre això com un gran incompliment de l'acord romanopart d'època d'August i d'època Neró, i Trajà va dir... Bueno, va aprofitar segurament aquesta situació, perquè segurament ell, havent accionat l'Aràbia, ja estava interessat en aquesta zona, mm-hmm, i va iniciar la guerra contra els parts per això mateix.
2: Podríem dir que van els romans i els parts van partir peres?
3: Sí, exactament.
2: Uah. On és l'Alberto quan han assegut? És que a mi no em queda tan bé. L'Adri m'està mirant encara de... Ho has intentat,
3: està
2: bé.
3: No, quedes bé, quedes prou bé.
2: Bueno, o sigui, un casus belli per Roma, no? El típic casus belli, no? En realitat Roma està fent una guerra defensiva.
3: Roma sempre fa això.
2: Sí, exacte. Una miqueta com cert país que ens sona actualment. Sí. Quin paper jugaran exactament Aràbia i Armènia entre Pàrtia i Roma? No? Perquè la setmana mencionant ja hem vist una miqueta que es cou, però...

0: hi ha tropes, etc, etc.
1: O sigui que la culpa és d'Esparts, però Roma s'estava acostant allà a poc a poc.
0: Evidentment.
1: No?
0: Trajà tenia aquest interès 100%.
1: Està claríssim, molt bé. Ara ja ens has explicat el pretext, no? Però anem a excavar una miqueta més, no? Quins són els motius reals d'aquesta guerra?
0: Clar, això és el que ens diu Diocasi, aquest és el relat oficial, el relat de... Els reis parts han dit que aquest rei el volen posar, però no ens agrada. La veritat és que hi ha altres motius, com sempre. Llavors, de nou, Aràbia serveix com a obrir les portes d'Armènia i la Pàrtia. I llavors, com que fa aquesta mobilització de l'anexió d'Aràbia, sí, sembla lògic pensar que tenia un veritable objectiu contra els parts. I a part de augmentar el control del limes oriental, també permetia tenir una posició estratègica cap al Mar Negre i prendre el control de les zones partes i d'Armènia. Per tant, amb l'anexió d'aquests territoris, Trajà el que aconseguia era tenir un gran control de les vies i les rutes comercials a l'extrem orient. Llavors, està clar que el que volia Trajà era enriquir-se, guanyar fama. Al final, com ja dèiem en el programa anterior, Trajà necessitava també una mica com recolzar-se en aquesta capacitat militar, perquè era el primer emperador com de fora de la zona itàlica. Llavors va servir com una excusa per iniciar una conquesta que ell ja tenia molt clar que volia fer.
1: Com sempre, no? Quan rasquem en els motius reals d'una guerra, no és una traïció i tal, sinó que hi ha unes causes econòmiques, no? Hi ha aquesta lluita per les posicions estratègiques pel comerç, etc. Com que ens estem acostant ja a la guerra, això ja s'està coent cada cop més, estaria molt bé parlar una miqueta sobre com era l'exèrcit romà.
0: Doncs bé, hem de pensar que l'exèrcit romà d'època trajana ja era un exèrcit molt solidificat, una maquinària militar molt organitzada, feta per composta per legionaris que ja eren soldats professionals, entrenats per combatre, fer llargues marxes i com desfer campaments fortificats amb una gran rapidesa. I, a més a més, cada legió anava acompanyada de les tropes auxiliars, reclutades de les províncies, és a dir, que era com una gran xarxa ja muntada, que potser a principis de temps romans no era així, però que es va anar professionalitzant al llarg de l'existència de Roma. I llavors, clar, Trajà va mobilitzar un exèrcit preparat per a una campanya llarga, amb enginyers, màquines de setge, logística important. De fet, tot això també es veu a la columna trajana. Però en el cas de
1: la Dàcia, la columna trajana ens agrada.
0: Llavors era un exèrcit per pensar per ocupar i per quedar-se, no només per conquerir o per destruir.
1: Molt bé. La logística, no?, que és importantíssima si vas a fer una campanya llarga, etc. Ens hem d'imaginar, ara que parlem de l'exèrcit romà, que l'exèrcit romà, els legionaris, eren iguals a tot arreu?
0: No. Bueno, és com lògic pensar que si te'n vas a la Dàcia passaràs més fred, però si te'n vas a la Pàrtia passaràs més calor. Igual els soldats el mateix. Llavors, Trajà i el seu exèrcit van tenir una gran capacitat d'adaptació als medis i als diferents terrenys i també als enemics. És a dir, no podem pensar un mateix uniforme pels legionaris que combatien a la Dàcia, que combatien amb un tipus d'exèrcit dàcic molt diferent a l'exèrcit pàrtic. Llavors, també hem de pensar que a mesura que els romans entraven en conflicte amb aquests pobladors, doncs anaven trobant les eines i els mecanismes per fer front a les seves panòplies, per fer front als seus escuts, per fer front a la seva maquinària de guerra. És a dir, que primer observaven i anaven modificant el que havien de modificar dels seus soldats. A més, va ser durant època trajana que es van acabar de formalitzar noves legions i noves flotes per fer front a totes les conquestes de Trajà, com pot ser la trentena Ulpia o bé la segona Traiana Fortis, que és la que va estar destinada a la Dàcia i després a Síria per fer front a les guerres pàrtiques, i de fet és de la que sentíem abans el crit de la Barquina Orgens, que es va fer com fer així important la figura de Trajà.
1: És a dir, imaginem, no?, en aquella cançó d'un grup de recreacions arriben els ecos de les conquestes trajanes.
0: Exacte.
1: Això és molt interessant. Llavors, de l'exèrcit part en sabem menys. Jo he promès abans que no xerraria més, però com que tenim una miqueta de temps, xerrem una miqueta, perquè l'exèrcit romà sí que el coneixem més, no? I que la imatge que tenim és molt, ja ho hem dit moltíssim, que ens arriba sobretot al cinema feixista, no? Aquestes legions tan intactes, tan iguals, totes amb la mateixa armadura tot arreu, sempre en formació, marxant al mateix ritme. Tot això és cert només a mitges, no? I sobretot aquesta època, no? Potser l'època trajana sí que és l'època de l'alt imperi, en què les legions sí que s'assemblaven una miqueta a això, però només és aquesta època.
0: Exacte, exacte.
1: Llavors, canvia moltíssim. Llavors, l'exèrcit part no s'assemblava gens a l'exèrcit romà. O sigui, no era ni una força regular, ni tan estandarditzada, sinó una mena de combinació de contingents aportats per diferents...

0: regnes, no? Una idea més de que, els parts no eren tant un imperi centralitzat, sinó una confederació, i cada poble, doncs, aportava les seves tropes. Mentre les legions romanes, la seva principal potència era la infanteria pesada, no? Els legionaris de tota la vida, els parts, la força dels parts era la cavalleria. I entrarien de dos tipus principals. Primer de tot, els arquers a cavall, lleugers, ràpids, capaços d'atacar i desaparèixer abans que l'enemic desapareixi, que són bàsicament els que destrossen a Cras a la batalla de Carrae, que comentàvem abans. I d'altra banda, els catafractes. O sigui, aquesta cavalleria pesada, o sigui, amb genets i cavalls coberts de ferro, que podien trencar les línies enemigues amb xocs brutals, que és una miqueta els orígens de la cavalleria medieval, no? Aquesta cavalleria va ser els cavallers medievals que carreguen, no? Que van tots amb armadures impenetrables, etc. De fet, els parts gairebé no tenien infanteria, sinó que basaven tot el seu exèrcit en, bàsicament, la cavalleria, confiaven, sobretot, en la seva mobilitat, en la capacitat de desgastar l'enemic amb fletxes, fer maniobres molt ràpides, no? No com l'exèrcit romà, que està pensat per combatre en terreny obert, mantenir posicions, formacions, etc. Un estil de guerra molt basat això en la velocitat, la sorpresa, etc. I només com a curiositat, no sé si als oients els hi sonarà un concepte que és el tir part. Ho vaig descobrir buscant coses sobre l'exèrcit part, no? Que es veu que és una tècnica molt famosa, que ens sonarà, per exemple, de pel·lícules en què apareixen mongols, huns, etc., en què el genet, sí, el genet arquer, mentre cavalca el seu cavall, es gira i dispara cap enrere. Que ens pot semblar una tonteria, però és molt difícil fer això. Vull dir, jo no he anat mai a cavall. Però només imaginar-te una persona que anava a cavall i amb les dues mans ha d'agafar un arc compost i disparar sense aguantar-se en lloc, i és brutal. I només per aprofundir una miqueta, això requeria una habilitat sobrehumana, bàsicament, perquè és això, havien de manipular l'arc amb dues mans, girar-se 180 graus sobre la sella del cavall i disparar enrere mentre s'aguantaven només amb la pressió de les cames, perquè, ojo, no hi havia estreps. O sigui, tu no podies posar els peus en lloc, o sigui, t'havies d'aguantar apretant les cames. De fet, els estreps s'hi mandaran molt després. Llavors, en temps de Trajà, al segle II, aquest model d'exèrcit sí que continua resultant molt efectiu a les grans planures de Mesopotàmia. Ja ho veiem amb la derrota de Cras, per exemple. Però tot i això, aquesta mena de dependència dels nobles locals, la manca d'un comandament central i fort, clar, permetien que una estratègia molt més unitària, més cohesionada, com la de l'exèrcit romà, doncs acabés guanyant al cap del temps, sí? Però per recapitular una miqueta, pensem això, estem parlant d'un exèrcit de cavalleria molt fort i flexible, molt capaç de fer mal en camp obert, però amb limitacions a l'hora de sostenir campanyes llargues o de setges de ciutats, cosa que és el que farà Trajà, sí? Llavors, ara ja tenim una mica dels dos exèrcits situats. Com comença oficialment aquesta guerra, aquesta campanya?
1: Doncs bé, a part de l'annexió d'Aràbia al 106, després de Crist, el conflicte s'inicia al 113 després de Crist, quan Trajà parteix de Roma cap a Atenes, iniciant així la primera campanya d'aquestes guerres partes. Allà el va a rebre una ambaixada del rei Partos Roes I, el qual oferia a Roma una sèrie de regals i un tractat de pau. Malgrat això, l'emperador va declinar i va optar per persistir la ofensiva, i des d'Atenes va continuar el seu viatge fins a Síria, tot passant per l'Egeu, Anatòlia, arribant a Antioquia, on l'esperava
0: Adrià,
1: el futur emperador, a finals de l'any 113.
0: Què passa durant la primera campanya a Armènia?
1: Clar, Trajà va haver d'esperar cap al març d'abril de l'any següent, o sigui, del 114, per continuar l'ofensiva, perquè, clar, l'hivern, doncs, el moviment de tropes és més complicat, i ara ja estava, o sigui, era el comandant d'un dels dos grans exèrcits de la conquesta pàrtia, amb que comptava amb uns 95.000 efectius aproximadament.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. 95.000 és un número enorme.
1: Sí, sí. I llavors Trajà es va dirigir fins a Satala, que és una ciutat important de la Capadòcia, fins a arribar a Elegia. Allà es va trobar amb Partamisiris, que era, si recordem, el rei armeni.
0: Ah, el que...
1: El posat pels parts.
0: Vale.
1: Qui, segons Diocasi, es va treure la diadema del cap, la va dipositar als seus peus i es va mantenir en silenci a l'espera de tornar-la a rebre. És a dir, que va esperar que Trajà li tornés la corona, com acceptant que ell fos el rei d'Armènia. Què va passar? Els romans ho van llegir com un missatge de rendició i com una victòria romana. És a dir, que l'Armènia ja estava sota la dominació de Trajà.
0: T'han romanitzat de cop, no?
1: Sí, com l'has liat. Llavors, això, Trajà va considerar que Armènia ja era seva des d'aquell moment i era una nova província i, de fet, a partir d'aquí es començaran a emetre monedes de l'Armènia, pues, anexionada. I Partamisiris, finalment, va ser assassinat en unes condicions poc clares al cap de pocs dies.
0: Bueno. És el que passa, no? Quan et treus la diadema.
1: Exacte.
0: És com una mica del meme aquell de You have been Pessoet, no? Però amb Trajà.
1: Sí, exacte. No? No sé per què fas això, però...
0: O sigui, rotllo, no, jo deixo la diadema al terra perquè tu me la tornis a posar perquè accepto que ets tu qui me l'estàs donant, però no, si jo la deixo al terra és perquè els romans l'agafen i se la queden.
1: Clar, no ho facis, això.
0: Espectacular.
1: Sí.
0: Ja han vist el destí d'aquest pobre... És que ara em sap molt greu, aquesta persona, eh?
1: És que és com un molt titella, aquest noi.
0: Una miqueta.
1: Sí, sí.
0: Primer dels parts, després dels romans, no? Bueno. En
1: sí,
0: fi,
1: pobre.
0: Quin serà, doncs, el destí d'Armènia després d'aquest episodi?
1: Clar, després de la intervenció de Trajà, Armènia es converteix en una província sota l'administració de Roma i això es veu sobretot en la conversió de la capital Artaxata en un nou centre administratiu de la província. Això què comporta? Pues que les tropes podien anar avançant pel territori, que ja no tenien un enemic, sinó que era seu. I sí que ja es va produir un aixecament en contraposició a la presència romana, però bàsicament Trajà es va poder fer amb tot el control d'Armènia a finals de l'estiu i a l'inici de la tardor del 114 va tardar 3 estacions a fer-se amb el control d'Armènia. Llavors, aquesta nova província es va quedar sota el comandament de Luci Catili Sever, el governador també de la Capadòcia, i tot això va permetre que Trajà entrés aquell mateix any a travessar la vall de Bitilis de Turquia per entrar a la vall del Tigris ja a l'alta Mesopotàmia.
0: Molt bé. Ja tenim Armènia sotmesa, sí?
1: Sí.
0: I ara tenim a Trajà entrant a l'alta Mesopotàmia. Què passa ara?
1: Doncs que Trajà, una mica tossut també amb les seves conquistes militars, va decidir continuar avançant cap a Mesopotàmia i va prendre la ciutat de Nisibis, que era un gran i important centre de comunicacions amb el qual es va poder reunir de nou amb Adrià i les seves tropes. És a dir, que l'exèrcit romà es va tornar a agrupar aquí.
0: És a dir, que els 90.000 aquests...
1: S'hi sumen més.
0: Vale.
1: Sí. I a part de ser un centre de comunicacions, Nisibis també era un enclavament obligat de pas d'un dels ramals de la ruta de la seda. Fet que va permetre també a les tropes trajanes fer-se amb el control de la zona del pas dels taurus orientals. És a dir, que tenia allà Trajà ja un gran poder sota els seus peus. Finalment, Trajà es va dirigir cap a Edessa, que va esdevenir un hiverna, que els hiverna eren aquests campaments per estacionar les tropes durant l'hivern.
0: Molt originals amb els noms.
1: Sí, oi?
0: No? Molt bé.
1: Bueno, segurament vingui d'aquí també, vull dir. Ah, hivern.
0: Hiverna, no?
1: Hiverna.
0: Té tota la pinta.
1: Sí.
0: Jo suposo que els nostres oients, com fan sempre, hauran tret un mapa i estaran prenent apunts dels moviments de Trajà, però per si de cas algú no ho ha fet encara, no? Anem-nos a situar, eh? Tot això està passant a la zona de Mesopotàmia, sí, actual Iraq, i un dels grans obstacles de Mesopotàmia, si tu et vols moure lliurement per allà, precisament són el que dona la riquesa a Mesopotàmia, no? Que són els rius del Tigris i l'Eufrates. Com superarà aquests obstacles Trajà?
1: Clar, abans ja hem parlat de que Trajà es dedica a construir, bueno, i a fer noves legions i a construir noves flotes, i justament és això. Trajà va ordenar la creació d'una nova flota per travessar el Tigris, tot utilitzant la fusta del bosc de les afores de Nisibis, que havia quedat sota la potestat romana. Tot això també va portar un seguit de victòries militars romanes, com la conquesta de Singara i altres ciutats veïnes com Hatra o Libana, tot fins a arribar a Dura-Europos. De fet, de tot això tenim evidències arqueològiques, tal com veurem més endavant. Llavors, el desig de l'emperador era arribat a Sifó, però a causa de l'arribada de l'hivern, Trajà es va veure l'obligació d'estacionar-se a Antioquia. Llavors, l'any 116, després de Crist, es va iniciar la campanya final de la guerra, moment en què l'emperador es dirigeix finalment cap a Ctesifó. Llavors, l'emperador va decidir avançar en dues columnes de manera simultània, una recorrent l'Eufrates i l'altra seguint la ruta d'Alexandre.
0: Ah, ruta d'Alexandre, eh?
1: També quedem-nos amb aquest concepte, que a Trajà també li agradava.
0: Molt bé.
1: I Trajà va anar ocupant cites com a Diabene, Gaumela, Babilònia, fins a arribar a Ctesifó.
0: O sigui, que Trajà arriba a Ctesifont, eh? Quines seran les fites que assoleix Trajà en aquesta campanya?
1: Clar, quan Trajà es fa amb Ctesifont, que és la capital parta, és una victòria prou significativa perquè, o sigui, quan cau la capital és la victòria definitiva dels romans. Llavors, ja hem vist que a mesura que avancen cap a la capital, doncs les tropes romanes es van fent amb el poder de les ciutats mesopotàmiques de la zona. Llavors, no només s'havien fet amb les zones més riques i vitals de la regió, sinó que havien aconseguit per primera vegada que un exèrcit romà entrés a les portes de la capital parta. És a dir, era com una gran, un hito, era...
0: Bueno, sí, sí, una fita enorme, això
1: sí,
0: no havia
1: sí,
0: passat mai.
1: Exacte. Llavors, clar, com dèiem abans, tampoc els parts, el seu punt feble eren els setges, i en el moment que Trajà entra a la capital, doncs, causa un replegament per part dels parts i dels seus líders, tot donant a Trajà la victòria final de les seves tropes. Llavors, amb la fi de la conquesta d'Armènia i Mesopotàmia, Trajà i la seva flota no van parar, sinó que es van dirigir cap al regne de Caracene, a la seva capital Caraxepsino, fins a arribar a la desembocadura del Golf Pèrsic, tot sotmetent els prínceps locals de la legió, uh-huh. de la regió. I bueno, tot això, ja ens parlàvem d'Alexandre, tot això
0: a veure.
1: Ha estat interpretat sobretot per als autors clàssics i no tan clàssics com un intent de Trajà per imitar i emular-se el gran Alexandre el Gran. Una cosa que es diu com imitatio alexandrina.
0: Que no serà l'únic que ho intentarà.
1: No, però ells diuen que ho fa. I de fet, Dio quasi de nou ens diu: en efecte, somiava amb la Índia, s'interessava per les seves coses i envejava la fortuna d'Alexandre. Tanmateix es vantava d'haver arribat més lluny que el macedoni, encara que no va poder conservar ni tan sols les seves conquestes.
0: Ah.
1: O sigui, realment, si fossin quines fossin les, o sigui, les intencions de Trajà, es veu que com sí que tenia voluntat d'anar conquistant i arribar lluny, o sigui, era molt ambiciós en aquest sentit, però no va poder conservar res de tot això.
0: Molt bé, parlaríem dels costos d'aquesta campanya, però com que anem una miqueta ajustats de temps, en tot cas ho deixem pel final si
1: Exacte.
0: Tenim temps, d'acord? La pregunta, però, sí que és, va valdre la pena? Si aquesta campanya, després de tots aquests esforços, val la pena?
1: Clar, hem de pensar que Trajà mor el 117. Llavors, una guerra entre el 116 i el 117, bueno, és l'última fase de la política expansionista de Trajà, perquè Trajà no li dona temps de fer res més. Llavors, entrant en aquesta última fase, Trajà, que jo també ho va fer amb la Dàcia, es va dedicar a organitzar els territoris provincials i com enfortir aquestes noves províncies d'Aràbia, Armènia i Mesopotàmia. Tot i així, es van produir múltiples aixecaments populars, com una revolta jueva massiva, egipta i cirenaica, que va anar precedida d'un altre aixecament a les regions del nord de Mesopotàmia i Armènia, perquè hem de pensar que aquestes regions sí que eren una nova província, però que el conflicte estava molt obert encara, que no, o sigui, portava res com un any, com a molt, amb la conquesta de Mesopotàmia, i per tant encara estaven com enfadats i revoltats amb els romans.
0: És que no és tan fàcil, no?, conquerir un territori.
1: Exacte. Llavors, en aquest moment es va produir un últim intent de reconquesta amb l'enviament del comandant Luci Quiet per refer-se amb el control de les ciutats de Nisibis i Edessa, però tot
0: però
1: i així...
0: Però es va quedar quiet.
1: Exacte, es va quedar quiet i Trajà no va poder contenir la revolta.
0: Perdó.
1: Perquè estava bastant xungo de salut.
0: De fet, com ja ens vas avançar a l'últim programa, ell mor al 117 i ens ho has anat dient. De fet, a l'últim programa vas escriure bastant explícitament, no?, sí. Quins van ser els seus problemes de salut.
1: És que em va sorprendre bastant quan els vaig averiguar.
0: Però què passa, no? O sigui, quan... anaves a dir Alexandre, no? Quan Trajà mor al 117, què passa amb tota aquesta campanya oriental?
1: Clar, quan Trajà mor al 117, tota aquesta campanya... Roma es troba en plena retirada de tota aquesta campanya oriental. Clar, les conquestes de Mesopotàmia, que van ser molt costoses d'aconseguir, també eren molt difícils de mantenir, perquè també hem de pensar que l'imperi pertanyia al seu recorregut i que, evidentment, doncs, no es deixarien sotmetre tan fàcilment per Roma. Llavors, com que les revoltes anaven esclatant una a l'altra, doncs, tampoc podien fer front a tot això. Uh-huh. I com que havien de, doncs, si havien de deixar algú enrere, doncs el més nou. Llavors, el seu successor, Adrià, que fins llavors havia estat governador d'Orient, entén que mantenir aquell territori era massa costós i que un error, i que, per tant, la visió expansionista s'havia d'abandonar i havia de tenir una visió molt més replegada i abandonar Mesopotàmia i reconèixer el riu Eufrates, tal com passa amb el Rin, uh-huh. com a frontera oriental de Roma. Llavors, tot el que Trajà havia conquerit durant aquells anys es perd.
0: I una pregunta, o sigui, Adrià serà criticat per això?
1: Sí. Però perquè passa que sovint es veuen les figures de Trajà i Adrià com figures totalment oposades i duals, i llavors sovint els superfans de Trajà pues, no els hi mola molt Adrià, i els superfans d'Adrià no els hi mola molt Trajà, perquè com els veuen, superdiferents.
0: Tot i que els dos eren de la península Ibèrica.
1: Exacte. Exacte. Però jo crec que és això, que Adrià li passa una mica com a Trajà, que tal com dèiem, Trajà i Adrià són dos personatges que no neixen en el si de la península itàlica, per tant no serien com aquests romans de pura cepa que els eren tant els romans de Roma, i que també es necessitarien doncs, tot d'accions per acontentar el senat, per acontentar la població, etc. Què passa? Trajà es troba en un context on hi ha cabuda per aquestes operacions militars, Adrià es troba en un context on com les ànsies expansionistes ja no són tan... que ja no estan tan a l'ordre del dia i que doncs, el que necessita ara Roma és com controlar-se i frenar-se i parar les revoltes i no conquerir. Per tant, jo crec que és com les dues cares d'una mateixa moneda. Al final, aquestes dues persones volien com contentar el senat i fer-se en un lloc al poder, perquè al final eren com casos excepcionals de, com a emperadors de Roma.
0: Molt bé, i molt breument, ara que ens has narrat tota aquesta campanya i el retrocés romà també de la zona, si haguessin de fer un balanç, Joana, què diríem? Victòria o fracàs?
1: Clar, és un balanç complex, però jo crec que per la història i la historiografia és més vist com un fracàs que no pas com una victòria. Llavors, això, si Trajà va entrar a Sifó, la capital dels parts, va anar a Armènia i fins i tot va arribar al Golf Pèrsic, però Roma va arribar a la seva màxima expansió, però jo crec que això s'ha vist també com un... A partir d'aquí, tot va anar cap avall, saps? I, de fet, com culpa anar a Trajà de provocar un inici de la decadència romana.
0: Hòstia, sí, doncs van enrere, eh?
1: Sí, sí, però jo he vist un TFM d'això. I que això va ser molt efímer, molt irreal, i que sí, va portar-ho al seu màxim, però va durar pràcticament un any.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Roma.
1: Què és això?
0: És l'himne de la AS Roma, l'equip de futbol de Roma.
1: Samarreta que no portes avui?
0: No, avui no la porto, avui porto una altra de Granollers, molt interessant. Però l'he volgut posar perquè a l'últim programa vam tancar amb Roma de Manel i em semblava com poètic també que va com així amb un himne tranquil de Roma i com per parlar d'ells.
1: Molt bé, aprofitem que tenim a la Joana a l'estudi, que precisament s'ha especialitzat en la conquesta de Pàrtia, però amb una vessant més arqueològica, no? I per tant hem intentat fer un programa més vivencial. Com s'investiga o es fa recerca sobre un territori en el que sabem que hi ha hagut campanyes militars?
0: Clar, ja ho parlàvem, que per entendre la totalitat d'un conflicte i una guerra pues, s'ha d'anar més enllà de les fonts escrites que ens donen un relat i anar a les evidències arqueològiques i fer aquest contrast per equilibrar el relat i que no sigui una cosa totalment esbiaixada. Mm-hmm. Llavors, perquè això les fonts tendeixen a enaltir o a reduir diferents personatges en funció pues, del que volen.
1: Del que els interessa.
0: Exacte. I per últim, i en referència a les fonts arqueològiques, és molt interessant parlar de la cronologia en la qual es situen, ja que aquesta cronologia pues, ens permet situar les peces, que són una mica complicat, però amb exemples pues, és molt més fàcil d'entendre. Doncs, per exemple, la gran majoria d'avances de la conquesta de la Pàrtia les trobem a la ciutat de Duraurupus, una ciutat a jaciment arqueològic de Síria.
1: Molt bé. De fet, tu ja ens parlaves abans d'aquesta ciutat, no? Quines restes hi podem trobar?
0: Doncs, per exemple, hi trobem un gran arc triomfal a les portes de la ciutat, el qual sabem que es va construir a partir de la conquesta romana dels parts i que es pot entendre com un element de commemoratiu d'aquesta victòria. Aquest arc, per tant, es situa cronològicament entre el 116 i el 117.
1: Sí, perquè no pot ser més tard.
0: Exacte, i sap que es va destruir el 121 després de Crist. Per tant, ja sabem que aquí romans no hi havia masses per allà i que no, pues que no van refer l'arc i que el van destruir. Llavors, també si agafem els períodes de governança dels diferents emperadors, veiem que l'arc, o sigui que aquest arc coincideix amb l'existència i la vida de Trajà, però que es destrueix a Adrià. Com molt corresponent amb aquest relat de que Adrià abandona aquestes províncies. Uh-huh. També s'ha localitzat una inscripció en grec datada també d'aquests anys de la conquesta de la Pàrtia que ens parla sobre el saqueig i la destrucció de les portes d'un temple per part dels romans. Per tant, ens parla de que els romans van estar allà i van destruir un temple. I també ens parla d'una inscripció datada del període també de Trajà en què se'ns explica la violència exercida per Roma en un temple de la ciutat. Per tant, també, de nou, tornem a parlar d'aquesta presència romana i destrucció de la ciutat en temps romans.
1: També uns possibles banys, no? Però amb una miqueta de debat sobre si van ser de l'època, no, etc.
0: Exacte.
1: Però a veure, quan Roma et conquereix, et romanitza.
0: Clar, totes aquestes evidències arqueològiques, així com les fonts escrites, ens permeten veure una part fonamental de les conquestes romanes, que va ser la romanització, perquè és molt important conquerir, però la part interessant és romanitzar. Llavors, la romanització era la manera perquè els territoris conquerits quedessin adherits al sistema i a la influència romana d'una manera poc, entre cometes, combativa.
1: Tranquilets.
0: Per tant, la gran majoria de propostes polítiques i edilícies que exteriors, que sobretot es donen moltes en temps de Trajà, anaven amb la intenció de consolidar aquesta romanització i també de contentar com a la gent que vivia en aquella, en aquella zona. I llavors, la conquesta de la Pàrtia, d'Armènia, de la Dàcia, d'Aràbia, tot això ens mostra que el desenvolupament urbanístic era essencial per consolidar el poder de Roma i llavors, clar, en molts casos es donava la construcció d'arcs triomfals, de noves carreteres, de carrers monumentals, aqüeductes, banys, etcètera, etcètera, per consolida la presència romana i per això pues, per acontentar la població, perquè si et fan un bany nou pues, estaràs més content, la veritat.
1: Què han fet els romans per nosaltres, no?
0: Exacte.
1: Com l'escena de la vida de Brian. Però llavors, quan els romans et conquereixen, o sigui, quan conquereixen un territori, el destrueixen i el construeixen des de zero o com va això?
0: Bé, sí que destrueixen, perquè hem vist que, com a la guerra, es destrueixen moltes coses, però també són astuts i decideixen reaprofitar molts elements previs, sobretot infraestructures. Llavors, per un cantó hi ha el tema de l'economització de recursos, perquè si has de construir un edifici amb la mateixa funció, per què de destruir un? Com aprofita'l. I també per mostrar així una mena de continuïtat, certa continuïtat, doncs, amb els pobladors anteriors. Llavors, Roma no només es presentava com una potència constructora i envellidora de la ciutat, sinó també com una mica continuadora de l'organització i la gestió del territori prèviament a la conquesta de Roma. No? Llavors, els romans es presentaven com una continuïtat natural de les comunitats i no pas com trencadors que ho destruïen tot el seu pas.
1: Mare, eren llestos aquests romans, eh?
0: Sí, sí que ho era.
1: quan parlem de romanització no podem evitar però pensar en carreteres, camins, paviments, tot això, què? Si és real, no és real en el cas de que estem parlant?
0: Clar, les vies de comunicació i les carreteres són un... són essencials per articular el territori. De fet, Roma se n'aprofita de tot això doncs, per articular els territoris que anava conquerint. De fet, tot això també va molt lligat amb aquesta voluntat de contentar a la població, perquè la construcció de carreteres permetia un millor comerç, un millor pas de caravanes, una millor mobilització, etc, etc, i també permetia una millor mobilització de les tropes en cas que fos necessari, que és com el cas d'una Aràbia, que construeixen una via perquè les tropes es mobilitzin. És a dir, com era un doble joc que contentava els pobladors locals, però també permetien un millor control d'aquests territoris conquerits.
1: Molt bé. Tenim 3 minuts perquè ens facis una síntesi, Joana, de quin és el valor de l'arqueologia a l'hora d'estudiar els conflictes i també una miqueta quin és el valor afegir que tenen les fonts arqueològiques que no tenen les documentals.
0: Vale.
1: A veure si te'n surts. Va, ànims. Uf.
0: Bueno, tal com dèiem, les fonts escrites poden donar-nos un relat completament esbiaixat i real del que es va produir en aquell moment i potser incert. Llavors, quina és l'altra manera... O potser no ens donen informació, perquè no han, han decidit no escriure sobre aquest tema. De fet, com recordo estudiar i dir que un autor, que ara no recordo qui, crec que Plini, que digués, a la península ibèrica vivien tantes tribus, però com no les esmentés, llavors, les fonts escrites no ens ho diuen tot, s'ha d'anar a les fonts arqueològiques i clar, les fonts arqueològiques es troben, o sigui, la gràcia de moltes fonts arqueològiques és que es troben en un context determinat, és a dir, en un espai temporal determinat, sí. Perquè els estrats i el lloc, doncs, la situen
1: no menteixen, allà. Sí, sí.
0: Exacte. Llavors, això ens permet contextualitzar la peça i és a dir, trobar bueno, trobar-la en el seu lloc i poder interpretar-la molt millor que les fonts escrites que es troben totalment com molt més enllà en el temps i no s'escriuen en el moment que passen els fets. Bàsicament és tot això. Llavors, les fonts arqueològiques també ens permeten doncs, incidir en coses que les fonts escrites ometen, tal com deia, per exemple, com es mobilitzaven les tropes o les monedes, ens parlen de com representaven els vençuts o com, què en feien d'ells, o etc etc. I com aquesta és la importància de l'arqueologia, que les fonts escrites potser ometrien o esbiaixarien, etc. Llavors, sí que és cert que les fonts arqueològiques també les pots interpretar com a tot d'una gana, i dir qualsevol xorrada, però si...
1: Què és el que passa amb la prehistòria, els tartessos i tot.
0: Exacte,
1: això, no?
0: Exacte, amb això. Sí, clar, quan no hi ha fonts escrites, doncs, pues, drama. Llavors, és juntar les fonts escrites amb les arqueològiques i fer un relat, o intentar fer un relat de les societats passades.
1: Molt bé, doncs, Joana, moltíssimes gràcies. Te n'has sortit, t'has sobrat inclús mig minut i tot.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me de nou.
1: Ja tornaràs algun altre dia per parlar-nos de temes tan interessants com aquest. Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lerecegui, a les narracions. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb la cantautora i artista libanesa Tania Saleh. Acaba de publicar un nou disc aquest any 2025 i és el setè. Es diu Fràgil. Ella en la seva música reuneix doncs això, la música àrab, aràbiga de, des del Líban, però també doncs un gust per la música que va des de la bossa nova al jazz, a la música rock. De fet, ella doncs també un toc electrònic que ara podem veure. De fet, ella és una de les dels personatges que es consideren fundacionals de la música independent al Líban. Tania Saleh i el seu nou disc Fràgil. Aquí va un altre tema. Intamashi.

Tania Saleh, artista visual i música des del Líban. I com dèiem abans, des dels anys 90, un dels personatges que intervé en la creació d'aquesta escena alternativa a Líban. I doncs ella, aquest és el seu setè disc, Fràgil. Per tant, en té uns quants abans, entre ells, per exemple, sense comptar aquest set, doncs dos discos en directe, un dels quals, el 2019, que es diu tal qual Tania Saleh Live in Barcelona. L'any següent de publicar aquest disc de la gira que va passar per Barcelona i on van gravar el concert, doncs ella publica un altre disc, que es diu 10 AD, 10 Years After Divorce. 10 anys després del seu divorci. I aquesta dona, doncs, aquí mostra també el seu caràcter alternatiu. Tania Saleh, I Hate Everything.

Per la nostra descoberta marxem al Marroc, del Líban al Marroc, i és Lala Tamar. Aquesta veu d'aquesta noia jove l'ha descobert a través de la programació del Festival Women a Barcelona, un festival que, a més, aquesta setmana doncs, feia un comunicat que es veia obligat a interrompre les seves activitats, sense acabar d'explicar molt bé per què. En tot cas, nosaltres ens interessa la veu i la música de Lala Tamar, que des del Marroc doncs, fa una música, com hem pogut comprovar, aquest és el seu darrer single, doncs, agradable i que incorpora a la música doncs, del Marroc, i sobretot per ella toca el guimbri, doncs, la música nahua, en part, doncs, això, una perspectiva pròpia de cantautora i, doncs, això, des de ritmes i músiques amazic, però també, doncs, amb aires portuguesos i brasilers. Lala Tamar. Anem a buscar del seu únic disc de llarga durada, que es diu Lala, doncs, el tema, un tema que ja el vam sentir aquí al Mixtures. A Lala i a Lala. Lala Tamar. Tota una descoberta.

i a la península Ibèrica, doncs, en temps doncs, andalusís. Per tant, incorporant també tota la tradició sefardí i alhora la tradició andalusí. Com podem veure en aquest tema, en el qual canta en un castellà, doncs, en un castellà antic. Lala Tamar, Caparra.

I la segona de les nostres descobertes ve de la programació d'un altre festival, d'una altra fira, com és la Fira Mediterrània de Manresa, que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana i entra en una programació enorme, gran, com sempre. Doncs nosaltres hem escollit aquesta descoberta, Bosso Breko, aquesta veu que ve de Bòsnia i que en el seu darrer disc, en general, doncs ell es dedica al gènere de la sevda, un gènere tradicional de Bòsnia, dels Balcans, que ell recrea doncs a la seva manera, i ho fa això amb tota la llibertat que actualment doncs cal tenir respecte del folklore. Bosso Breko, una de les veus en aquest festival, en aquesta Fira Mediterrània de Manresa, que doncs entre d'altres hi ha hagut també Assis Ebrahim o Justin Adams i Mauro Durante, per dir algunes de les veus que hem anat escoltant aquí al programa, o per exemple Leonard Tapes, també des de Bòsnia, i en aquest cas, bueno, ell de fet ell és serbi, si no m'equivoco, i és aquell home que feia aquell, bueno, que jugava amb les cintes, amb els Walkmans, per recrear això, el folklore, però doncs d'una manera que podríem dir això, electrònica, però industrial, artesanal, bueno, una cosa molt especial, Leonard Tapes. Però nosaltres estem descobrint Bosso Breko i anem a buscar un altre tema d'un disc anterior, aquest que hem sentit era de l'últim, Sevdology, i ara anem a buscar aquest Sanja Osam, que diguem-ne és més allò que diem del sevda, el gènere popular tradicional de Bòsnia.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

nostre record aquesta setmana és per Chucho Valdés. Acabem de sentir aquest Los Giros. Ell està, bueno, acaba de complir el passat dia 9 d'octubre 84 anys, però està en plena forma perquè està de gira mundial, no para mai, i de fet aquest proper mes de novembre té dos dates aquí a Catalunya: el dijous dia 13 a l'Auditori de Girona i el divendres 14, el dia següent, inesgotable, doncs el dia següent, divendres 14, dins del Festival de Jazz de Barcelona al Palau de la Música. Ve presentant el seu darrer disc, Cuba and Beyond, on d'alguna manera doncs aboca la germanor entre Santiago de Cuba i Nova Orleans. Chucho Valdés, Royal Quartet. I sobretot això, saber que aquest home acaba de fer 84 anys. Una llegenda viva de Cuba i del jazz. I per anar acabant, nosaltres ens toca recomanar un concert i volem fer-ho avui amb una visita, la propera visita que tindrem d'una de les figures actualment en el soul. Ella es diu Curtis Harding, The Power.

Curtis Harding serà Paral·lel 62 aquest dissabte 18 d'octubre. I això, Curtis Harding representa ara mateix doncs, el millor de l'escena soul que des dels Estats Units doncs, aquest home, que és fill d'una cantant de gospel que ha viatjat amunt i avall seguint a la seva mare i que doncs, ja té tota una sèrie de projectes. De fet, aquest és el seu quart disc en solitari, amb el seu nom, Curtis Harding. En fet, en aquest darrer disc es diu Departures and Arrivals, és una espècie d'òpera soul amb aires galàctics on ell fa de pilot perdut a l'espai. Bé, Curtis Harding, i però promet un concert de soul contemporani amb les millors gales possibles. Paral·lel 62, dissabte 18 d'octubre. Anem a buscar doncs, un dels temes, diguem-ne, això, més clàssics del repertori de Curtis Harding, Need Your Love.

I Need Your Love, Curtis Harding. Com que ens queden uns minuts, podem encara començar a sentir un altre tema d'aquest disc de l'any 2017, Face Your Fear. Curtis Harding a Paral·lel 62, una nit de soul. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Totalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de la Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claquem, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potser tato potato o si di gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no teniu encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que ja et dic, aquí ja ha començat la festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema
0: el
1: de
0: l'estiu. El gran dilema.
1: Sí, i tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens
1: han
0: enviat... Escoltem-hi àudios ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Em sembla bé, així ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu,
0: hombre,
1: que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia, Maria.
2: Gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm-hmm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: a tothom,
1: pot ser que si s'obre, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases...
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé, jo per mi que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí, sí, sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i si no al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca. Ja sé que en altres llocs dieu tomaca o altres històries, eh? Com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís. Però no, no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem quatre consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, eh? Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials amb furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lameles és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertoc.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. En aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forés, des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantirem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emun. Moltíssimes gràcies, company, i bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt en cas de viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es va saber, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia de fet una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava sí. I continua, el cos del bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge a Núria a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, eh? Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apunteu-vos a la fonts de la Brufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
0: És aigua miraculosa.
9: És aigua miraculosa.
0: I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a 20 d'hora, a les 7 de matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 de matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs el nostre company, la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Doncs pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller

0: freno, tiraves el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem cap llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
0: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
0: Sí, sí, clar, i tant, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui faltar si no té una adequada manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire i bé de desgast. Que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema, no? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
0: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
2: De tota manera intervinc, perquè clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
0: No. Normalment la gent va a l'últim moment.
2: Que sí?
0: El problema és això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar per canvi, clar, i triga. Portar-lo, si hi ha una setmana o dos abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
2: Una setmana o dos,
0: no
2: perquè...
0: l'últim dia.
2: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
0: I tiro a l'aventura, no?
2: Sí. Això passa, no?
0: Sí, hi ha gent de tot. I tant que passa. Hi ha gent que arriba, no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Jo ho faré quan vingui i marxen, i clar, això per provocar un accident.
2: Perquè clar, a vegades ens... Clar,
0: el problema de tots els colors.
2: I a vegades...
0: El problema de tots els colors.
2: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
0: Vale, ja el cotxe et diu, normalment quan fem una revisió posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli. I rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant-lo.
2: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys, eh? Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
0: Jo soc partidari de quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
2: De fet, això avui dia...
0: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
2: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és...

0: així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
1: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que està, per poder mirar què és, ara no és com abans, ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo que sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
1: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua, dic pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals de avaria, triàngulo, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
2: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor, hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
1: Sí, és el que diem. Mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé que els que venen no tinguin perill i tindre un accident. I de vegades busca una ombra o algo que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
2: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
1: Les assients... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. És millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
0: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
1: És
0: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
1: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència.
2: I...
1: És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
2: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
1: Fer parades pel cotxe i per tu. Per la persona, fer parada. Dos, tres horetes de conduir, parar, fer un cafè, estirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafa el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Primer que agafes cansanci, que podes fer un cabell, podes tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar, fer un cafè, estirar el peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto, diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
1: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, nosaltres ens dediquem només a la mercancia. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar un dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
2: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
1: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. revisada en general. Rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums, vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, per ara més fer pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
1: Bueno, no... El cotxe de lloguer és altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Va. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, perquè no? Un cotxe que el tenen de renti, miraner, que el fan portar a les condicions. O
0: sigui,
1: suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
1: I assistència.
0: L'assistència.
1: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important, perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i... assistència, et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució o ja, vull dir que és el més important.
2: Doncs, sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos quatre consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar, i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
2: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern,
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys.
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai.
4: Ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: La posta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc, però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat més la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ja, ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, sí, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, sí, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes... d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí, a l'estudi, aquí a Ràdio Arenys, amb nosaltres, l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades, organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, Però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no?, en temes de cultura popular, no?, intentar atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cerca viva nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cerca viva de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cerca vila que comença quan ja és fosc. Normalment les cerca viles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment, per exemple, el que és la música. De dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan. Diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys sinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final lo que fan lo fàcil és això, els colors.
5: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
5: Poques, eh?
6: Sí,
5: doncs
6: perquè
5: mantenim. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient: en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
5: Clar.
6: I bàsicament consisteixen en això.
5: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir: mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa, doncs, estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, totalment, vull dir, és que si no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí, sí, sí.
5: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
5: Sí, no, Google Maps em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament, sí. A veure, doncs, surten...
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bonpreu, diria que és.
5: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. A la plaça en sí és petita, però els carrers del voltant són amples i això ens permet doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
5: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per als que ho vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
5: Sí.
6: Perquè, clar,
5: sí.
6: Els de Quirenys el coneixen diferent.
5: Sí, exacte. Quirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera. Té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
5: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
5: sí.
6: Perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
5: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobre tot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final, sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes, que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi, després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
5: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara... Jo creiem que és més segur, sobretot, perquè la seguretat és més segur.
5: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent. Surs per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
5: Això també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai, aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres la colla gegantera no podem organitzar-ho tots nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10 i 3, més continguts.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet, però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo, bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí, sempre era com el got de gazpacho que us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: fer
1: sí, sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui,
0: ja.
1: Sí, sí, sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé, molt bé. Jo gaspatxo no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja està.
0: Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono la terrina, però sí, que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí, sí, sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira, si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun ingredient sí, deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí. Sí, sí, sí, és així. Sí, sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no sí, estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc, doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé, pues gràcies, Júlia, molt bé, molt bé.
1: Quina clar, feina de la seva àvia.
0: Sí, sí, mira, per el que veig el gazpacho porta alguna verdura més, per exemple porta cogombra i pebrot, cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa, que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Què més, què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que me'l menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. No té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Mola molt. Doncs,
1: sí, sí, mira, sí, veus, en un sol, altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet i entra ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més, què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més més semblant a el que és una crema o un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
0: Bueno, una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exactament, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma.
1: El trauma.
0: Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
1: Sí.
0: que no és normal, que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
1: no,
0: és difícil,
1: ni a l'estiu, o sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és
0: amanida,
1: que
0: dolceta.
1: És més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fa una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, vinga, saco, que no tinc pebrot, és igual. Clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
1: Sí, vas fent,
0: passa
1: vas
0: el
1: fent
0: que tens.
1: I ja està.
0: Sí. Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar,
0: de ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un colador xino, que diuen, un d'aquests finets.
1: Sí.
0: Té feina, No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut, no? Després vas a netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més de manda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que
0: molt
1: sí.
0: Bé. Tenim algun comentari més? Ai, no,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí.
1: Digues. Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
0: Clar.
7: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres,
0: aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, a vegades agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat,
0: Ai, tens por de no tenir programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: vigent, innocent... Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba de rodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauhey, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
11: sigui, jo crec que la, o sigui, la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet, és a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i, hagi, i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandor, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
12: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no? Aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
12: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient en molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
11: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
13: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica de fabra, tallat a trossos, mal tallat, o si voleu, a làmines fines, estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
13: Clar, aquí l'Iñigo explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que pugui una mica abans.
9: El 6 de setembre, el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí, que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
14: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
14: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
15: Molt bon dia.
14: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
15: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
14: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
15: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
14: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
15: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot.
14: Que bé.
15: Per tot.
14: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
15: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents, des de que s'ingressen a l'arxiu en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
14: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
15: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment, que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
14: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
15: Sí, clar,
0: l'ordre,
15: i ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós, i tenim una amb mena... tot això.
15: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
0: Sí.
15: Molt, molt.
0: A mi saps
15: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
15: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
15: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes.

0: però que també sí. És molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10 en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem, doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
1: Passa el mateix. Passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
2: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies de la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
1: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
2: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
1: D'acord. Molt bé, tenim molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
2: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament, amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu, també. Núria, ja ho veus, se t'acumulen els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo hem anat a casa d'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
2: Clar
0: que sí, com ha de ser.
2: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
2: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana, company.
2: Igualment.
0: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molné, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
3: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
4: Hola, què tal, Laia, bon dia.
3: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
4: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
3: Quin lloc és aquest? On estem?
4: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
3: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran.
4: Sí,
3: pesada.
4: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà.

0: peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
1: Només entrar ja en la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
0: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
1: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí ens podem vindre a mullar.
0: També es pot visitar, sí.
1: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
0: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però amb l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
1: I quin és l'ús més important?
0: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
1: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
0: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc però no calia que hi accedís ningú.
1: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
0: Cap dins a l'aigua, doncs. Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
1: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
2: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
1: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
2: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
1: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
2: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
1: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
2: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
1: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
2: Sí, exacte.
1: Molt estret.
2: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta, fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és d'un metre 15 a metre 20.
1: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
2: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
1: Som dins, tanquem els frontals i què?
2: No veiem res.
1: Res.
2: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament, que tanquem tots els llums, i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
1: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
2: I tant, ara s'agraeix.
1: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta, que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
3: Hola, bon dia, Laia.
1: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
3: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
1: I en teniu un altre taller.
3: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans a la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
1: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
3: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
1: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no?, dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
3: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Vinga,
1: Núria.
0: Ho hem reduït a 3, això t'ho haver costat, eh?
1: Sí. Jo, vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Molt sí, bé. Jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà, Germans Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca molt clara.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà va presentar el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també,
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té,
0: és el que té 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta
0: de color.
1: Exacte. Doncs bé, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual, sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest jazz que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però això fem el programa.
1: Per això
0: la gent ha dit tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré, vinc a veure-us,
1: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem,
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Bon dia, Albert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin.
1: Sí.
2: Ja està.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, ja no et tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé també.
2: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes l'altre, fes al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: d'acord? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients també.
2: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Comencem programa, però acabem temporada a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World de Louis Armstrong només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

You. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra de Sants, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz Hit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take Five. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yàcid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Yàcid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A continuació, recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Mark Blake i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó de Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De, vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja, bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells, o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues, aniran super més tranquil·les perquè ells tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja coneixies l'escola, però...
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinh mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques, amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Quan no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si és tan lliure, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, perquè és que hi ha la Laian Grill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta de, del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, de, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, no, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel la que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tu de la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també, també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o, sí, o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no serà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per... per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és, al final, qui s'enriqueix és la persona, pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones, pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden, pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines, pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb mi, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: agradat aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de prevencions de salut infantil a l'estiu. I és que justament a l'estiu sortim més, estem més a l'aire lliure i per tant estem més exposats a picades i onades de calor. I avui ens volem centrar en els infants. És per això que ens acompanya la doctora Lorena Cuella. Ella és pediatra de l'equip territorial d'atenció pediàtrica del Baix Vallès, concretament

Bona tarda i benvinguts i benvingudes una tarda més a l'Inspira't de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM. Som Cuca Fernández i Carmen Moreno i avui us portem un programa carregat d'inspiració. Per atenció i que la inspiració t'agafi treballant o no.

0: Avui a l'Inspira't ens preguntem què vol dir realment alimentar-se bé. És només comptar calories o és alguna cosa més profunda que ens connecta amb el nostre entorn? Per parlar-ne avui de tot això tenim amb nosaltres l'Esther Sagarra, dietista, formadora d'alimentació i hàbits saludables a les empreses. Benvinguda, hola Esther.
1: Moltes gràcies.
0: Sovint veiem la nutrició com una llista de prohibits i permès. Des de la teva visió, com hauria de ser la nostra relació amb el menjar per ser realment inspiradora?
1: Home, doncs no hauríem de pensar en què ens prohibim i en què no. Ens hauríem de pensar què ens aporta nutrients i què ens fa estar amb l'energia a tope, no? De dir, aquells aliments que majoritàriament naturals, no? Doncs que ens aporten vitalitat.
2: Quins serien aquests aliments que ens aporten vitalitat? Si haguéssim de fer una llista al top 5?
1: Bueno, són molts grups d'aliments, eh? No me'n vull deixar cap, però bàsicament són aquests aliments que des de la dietètica es diu que són densos nutricionalment. Que això el que vol dir és que per unitat d'aliment porten doncs molts nutrients, val? I això ja deixa de banda tot el que són doncs la bulleria, els embotits, els processats, totes aquestes coses que tenen molts sucres, tenen molts greixos que no són saludables i llavors això no ens aporta tots els nutrients que ens ha d'aportar. Llavors aquí ja hi ha carn, peix, ous amb el tema de les proteïnes, els cereals integrals, llegums, i sobretot el món vegetal, la verdura, les hortalisses i les fruites.
2: El pa també, perquè el pa trobo que ha guanyat com una mica de mala fama, com el tema de la glucosa i...
1: Val.
2: També està bé menjar pa?
1: A veure, el pa, jo crec que se n'abusa bastant, no? Ja només fa falta veure tots els forns de pa que han sortit, no? I realment estem bastant enganxats al que... Al final, si les farines són integrals, el pa és de qualitat d'aquests com els que es feien abans, no? Que es deixaven fermentar, que es deixaven reposar, aquests... En principi, amb un consum moderat, doncs és super saludable. El que passa que el pa avui en dia molt no és així. És molt refinat i llavors no és aconsellable consumir-lo diàriament i amb les quantitats que consumim.
0: Mm-hmm. Com a dietista, tu tens un valor diferencial molt, molt interessant, que ens has obert un meló que a nosaltres ja ens agrada aquí a l'Inspira't, pues donar aquesta visió diferent, no? D'aquesta forma de divulgar el que és la nutrició. Ho fas amb empreses?
1: Doncs sí. A veure, també tinc consulta, faig consulta, però em dedico més a fer divulgació nutricional de bons hàbits i ho faig a les empreses. Bueno, voleu saber per què
0: sí,
1: vaig
0: clar,
1: triar
0: clar.
1: A les empreses? Doncs perquè penso que allà s'arriba molta gent diferent, no? Quan es fa consulta o t'arriba gent amb molts problemes i que realment necessita una intervenció, i en canvi quan vas a una empresa potser enganxes aquesta gent en un estat molt abans, diguem, i pots prevenir que passi això, que després tinguis malestar. Llavors arribes a un col·lectiu que potser mai a la vida havia pensat en l'alimentació saludable i vas a fer una xerrada d'algun tema i així i fan, ui, doncs mira, vaig a cuidar-me.
0: I a partir de quin punt vas trobar que aquesta necessitat, perquè tu formes part de l'associació Teixint Sabadell.
1: Sí,
0: va
1: sí,
0: ser a partir d'aquí, d'Emprenedores Teixint Sabadell, va ser a partir d'aquí que tu vas veure una necessitat necessària, no? Dins del sector de les empreses o que tu vas veure que arribaries a més gent. Va ser a partir d'aquí o...?
1: No, mira, jo quan ja vaig... O sigui, jo abans de ser dietista treballava en una empresa en tema de comunicació i jo ja m'agradava molt el tema d'alimentació i ja vaig veure allà a l'empresa que era un tema que tothom està interessat en nutrició i que si xarxes socials, que si la veïna m'ha dit, que si no sé què, o sigui, era un tema que a mi m'agradava i veia que hi havia com una necessitat de saber-ne més i llavors vaig començar a fer em vaig posar en tema de l'empresa saludable allà a l'empresa, vaig conèixer diferents proveïdors d'aquest sector i ja quan vaig decidir deixar l'empresa i muntar-me jo pel meu compte en temes d'alimentació, tenia molt clar que volia anar a empresa, Vull dir, no era només focalitzar-me en l'empresa, però tenia molt clar que era un camp per explorar, que les empreses cada vegada estan fent més coses per la salut dels treballadors, i era un camp que m'agradava molt. Perquè...
0: I el formar part de l'Associació d'Emprenedores Teixint Sabadell a tu t'haurà donat també una riquesa, no? O t'ha aportat moltes coses que per lo que és el teu projecte, que no sé quant temps portes amb el teu projecte, 5 anys, clar, és poquet temps, no? O sigui que tot això també t'estarà ajudant a que el teu projecte evolucioni i la gent el conegui més, no?
1: Sí, la veritat que l'associació és un gran suport a nivell de Sabadell, de dones, d'emprenedores, empresàries, és una passada, perquè quan emprens realment necessites un suport, perquè et penses que només tens tu un problema i ho parles i dius, ostres, no, i llavors hi ha molta creativitat, molt companyerisme i està superbé. Sí.
2: Creus que avui dia ens falta una mica aquest esperit de comunitat? Que ens hem tornat molt, molt individualistes?
1: Ai, sí. Jo sí que ho penso, això, sí. Bueno, només fa falta veure la gent com anem pel carrer amb els mòbils, oi? Cadascú molt, molt individual, sí. Això sí.
2: Llavors recomanaries a qualsevol emprenedor o emprenedora unir-se, no? A fer xarxa per poder créixer, per poder evolucionar.
1: I tant. Sí, perquè sí que hi ha els moments que vols treballar tu més sol, però és que aquest acompanyament, aquest veure què fan els altres, enriquir-te, no? Aportar tu també la teva experiència i que t'aportin a tu és bàsic, és una passada.
0: Ara has mencionat les pantalles. Clar, relacionem últimament molt teletreball, pantalla i menjar davant de l'ordinador.
1: Fatal.
0: Tot això, m'imagino que ho estàs treballant molt, no?, a dins de les empreses.
1: Sí, vaja, és que bueno, és tothom, tens el descans, inclús quan estàs a l'empresa, no? A vegades vas a menjar, tens el teu dinar allà amb el tàper, el que sigui, i et poses amb el mòbil, et poses a... Sí, tenim aquest fer. I això, a nivell de digestió, ja no dic a nivell social, que és un drama, no? Però a nivell de fisiològic, de fer una bona digestió, d'assimilar bé els nutrients... És que no es pot estar amb la pantalla, és que estàs amb alerta, llavors el sistema digestiu no fa les seves funcions tal com ho ha de fer, no? Representa que hauríem de menjar asseguts, relaxats, de manera conscient, respirant, mastegant, i tot això a vegades engullim, no? A vegades alguna cosa que t'agrada molt i estàs allà a l'ordinador, no sé què, ui, ja s'ha acabat, i no l'has ni gaudit.
2: Sí.
0: Clar, i et quedes amb
1: és
0: gana, o et quedes amb gana o amb aquesta sensació de que necessitaries més, que això
1: Exacte.
0: També potser provoca pues, una mica d'ansietat, no sé com ho definiria, no? Però per lo que estàs dient, crec que hem de tornar una mica a aquesta nutrició conscient, no?
1: Exacte. Seria, bueno, molts problemes digestius que hi ha ara, jo penso, n'hi ha molts que no, que molts són per el tipus de productes que ingerim, etc. Però també n'hi ha molts que són perquè engullim, no masteguem. Llavors, això, estem maltractant el sistema digestiu, o sigui, posar atenció a mastegar bé, amb tranquil·litat, respirant, etc. Tot això ens ajuda molt a digerir bé.
0: Imagino que és el primer que recomanes quan entres dins una empresa, no?
1: Sí, sempre ho dic. Vull dir, no sé si és el primer que recomano, però dic que és superimportant i, a més, a vegades penso, dic, tant estudiar per acabar dient això sembla una mica contradictori, perquè és molt bàsic, però realment és bàsic. És, abans vas amb els problemes de la feina, del que sigui, però en el moment que estàs amb el menjar davant, 3 respiracions, tranquil·litat...
0: No creus que hauria estar inclosa en els riscos laborals?
1: Bueno, clar, tantes coses, sí.
0: No, però clar, per lo que està dient, estàs fent una mala digestió, no estàs aprofitant... Tampoc estàs aprofitant la teva estona de descans, que és una estona, com dius tu, per sociabilitzar o per estar tranquil·la. Si tot ho lliguem, al final, jo considero que estàs maltractant el teu cos, no?
2: I a mig i llarg termini, al final, això afecta la salut.
1: Sí,
2: i per tant,
1: sí.
2: Afecta baixes laborals o problemes mèdics. Bé, jo vaig una mica a l'extrema.
1: Sí, no? Estem enllaçant el mastegar. Al final, el gota a gota, el mastegar malament... Sí, bueno, podríem dir que podria acabar amb aquest drama.
0: Nosaltres
1: donem
0: idees.
2: Sí, a les empreses. Per això dic com això de les baixes, eh? No, millor que no, doncs hi ha coses que potser les podríem preveure, no? Cuidant-nos una mica més. També tot és una suma d'hàbits, oi? No tot és l'alimentació. Jo ara vaig aquí, no? Ara estem en l'era dels ultraprocessats, el que diem, que tot és cuina ràpida, menjar ràpid i tot molt ràpid. Mm. Si ens haguéssim de quedar amb un hàbit, allò, una cosa que podem començar a fer a banda de deixar la pantalla si estem dinant, no? O un canvi que podem aportar.
1: En alimentació, m'estàs dient, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs, bueno, aquest que he dit de fer tres respiracions i centrar-te en el que estàs menjant, mastegant bé. Si a vegades menges molt ràpid, serveix, doncs, deixar el cobert entre que mastegues i empasses, deixes el cobert a la taula i així com vas més a poc conscientment. I llavors, sobretot, també triar aliments naturals, vegetals, a saco, i després, bueno, clar, tota la part una mica del plat saludable, de tenir la proteïna que toca en cada àpat, els vegetals, i llavors la part de l'hidrat, que li hem donat molta importància en volum, doncs minimitzar-lo una mica. Mm-hmm. Aquesta és la meva recomanació.
2: Hidrat al final o al principi? Que aquí tenim molt el costum, no?, de menjar, no, i menges pasta, per exemple, no? Doncs primer fas la pasta, després la carn. Però després, no?, i han anat sortint veus que diuen que no, que la pasta, els hidrats, tot al final.
1: Clar, el que passa és que amb els hidrats així tan simples de la pasta o de la patata així bullida, tot això, si no s'acompanya amb fibra, amb vegetals o amb proteïna, no?, que seria la carn, tot això, s'assimila molt ràpid. La nostra sang hi ha una pujada molt, molt ràpida de glucosa, i llavors això és el que ens fa, doncs, aquestes pujades i baixades de glucosa que, si són molt contínues al llarg del dia, dels mesos i dels anys, et pot agafar, doncs, una diabetis tipus 2, perquè el nostre organisme al final fa treballar molt el pàncreas per secretar la insulina, i al final, si és molt sovint, doncs pots acabar malaltint, no?, amb temes d'aquests de diabetis. Mm-hmm. Si tens, al final, no és tenir-li por als hidrats, és combinar-ho, i sempre, doncs, això, sempre vegetals, la típica amanida al principi, o també amb la carn, i llavors, doncs, pots menjar també hidrats.
0: Ara que es porten molt els woks, per exemple, això és un plat ideal, no?, potser, que porta una mica de, jo no sé, m'invento, una mica d'arròs, una mica de salmó, una mica d'advocat. Fer una barreja així és l'ideal?
1: Sí, a vegades pequen una mica de tenir pocs vegetals, eh? Jo posaria més vegetals, no? Però, per exemple, un plat, començar dinant, per exemple, amb una amanida verda, també amb altres coses, no?, amb pastanaga, amb enciams, rúcules, tot el prote, tot el que sigui verd, i després, doncs, aquesta proteïna del salmó que dius, amb una mica d'arròs integral i tot això, doncs pot ser això.
0: Però llavors, parlem de què és més idoni, un plat o fer primer i segon?
1: Jo penso...
0: I postre, com fem aquí, que estem acostumats.
2: Que mediterranis que som.
1: Clar, el postre, mira, no sé, podem prescindir del postre, però el tema d'un plat únic o de dos, al final, mentre la proporció sigui... O sigui, al final depèn de cada persona i de si necessita menjar més o menys per quedar-se tip, però bueno, que tampoc cal quedar-se tip al 100%. Vull dir, també es recomana que allò que acabis de menjar quan encara pots menjar una mica més.
0: Allò que diem, em queda un foradet pel postre, això malament, queda't amb el foradet.
1: No? Queda't amb el foradet, seria ideal, perquè segurament si no el postre serà alguna cosa molt dolça, no? Però sí, quedar-te... I llavors, doncs, te'n fa un plat com així que tingui de tot o primer i segon, això, el gust del consumidor, penso.
2: Sí, però almenys això, que si és un plat combinat, vull dir que al final sí, combinat de tots aquests elements que estem parlant ara,
1: sí,
2: no? És igual
1: sí.
2: Si estan en un mateix plat o estan un darrere de l'altre, però que hi siguin
1: exacte,
2: tots aquests aliments.
1: Exacte.
2: Sí, i si parlem d'hàbits que no són alimentaris, què recomanaries? Tothom ha d'anar al gimnàs, o si caminem i fem els 8.000 passos, ja anem assortits?
1: No, jo crec que hem d'augmentar l'activitat física. Sí. A veure, jo no sóc especialista en activitat física, però està clar que quan veus alguna persona que comença a fer intervenció alimentària, si va acompanyat d'esport, ja sigui anant al gimnàs o anant a córrer o fer a casa qualsevol cosa, no serveix anar a veure aparadors i passejar, no? Si vas a caminar has d'anar ràpid, has de cansar, i això si es fa cada dia millor. És que es nota molta diferència, és que s'avança molt més. I no, no és qüestió de pes, perquè a vegades, i sobretot les dones, estem, ai, m'he engreixat no sé quants quilos, no? I al final no és qüestió de pes, és qüestió de tonificació. A vegades pots pesar el mateix i que el cos t'hagi canviat radicalment, i és perquè estàs fent una bona alimentació i una bona activitat física.
2: Mm-hmm. I suplements, sí o no?
1: A veure, jo quan vaig començar era molt reàcia amb el tema dels suplements, però he vist que en alguns casos estan molt, molt ben encertats alguns, eh? No suplementar-te de tots i cada cas, això no puc dir, pren-te un suplement d'això, és veure el cas. Veure el cas, sí que a grosso modo pues, tenim deficiències, no? La típica vitamina D o el, bueno, moltes coses així que podria dir-vos, l'omega 3, el magnesi, però s'ha de mirar cas per cas, no puc dir així, suplementeu-vos.
2: Sí. Tothom, no, clar.
0: Sí, perquè ara
2: no,
0: està sortint molts crítics en aquesta pressa de vitamines o complements que ho fem d'una manera com molt casolana, nosaltres a casa, sense saber el que estem fent, igual ens diuen el magnesi, el col·làgen, igual no és el que necessitem.
1: Clar, és que al final no ens hem de suplementar sempre, crec. Jo crec que t'has de suplementar potser en el teu cas, en algun moment, però no. Llavors, el que fem moltes vegades és, bueno, em prenc la pastilleta i no cal que faci cap canvi, no? I això no va així, realment és revisa el que menges o més aviat el que has de deixar de menjar i després, si pots aconseguir aquest canvi i menjar més saludable, doncs després veure si et falla alguna cosa, com la podem recolzar.
0: Perquè hi ha aliments que ens poden engreixar més que uns altres per a cada un de nosaltres? O sigui, per exemple, hi ha algun estudi que et digui a tu la patata, jo és que això ho he sentit, a tu la patata no et convé perquè és un producte que t'engreixa. Això es pot saber, eh?
1: A veure, és que hi ha molta... Jo crec que m'estàs parlant més d'altres... No tema de dietistes i nutricionistes, no solem fer això. Sí que és veritat que la patata, pues, acabada de bullir, pues, és això que t'estava explicant del pic de glucosa en sang, no? Igual que una pasta, un pastís o un pa blanc sense així sol, això et fa pujar la glucèmia. Llavors, si tens excés de sucres, aquests sucres s'acaben convertint en greix.
0: És que hi ha tantes llegendes en el tema de l'alimentació que jo crec que a vegades també ens despistem una mica.
1: Sí, jo crec que ens perdem molt en els detalls i no sabem les bases a vegades, no? Perquè si et dic, ostres, quanta proteïna... Jo no m'agrada comptar calories i el que m'agrada és veure doncs, que hi ha de tot en el plat, que és natural, que està ben cuinat, que no té... greixos dolents, o, perquè clar, hi ha greixos, vull dir, hi ha molts greixos que són molt bons i molt necessaris, eh? Més que començar a comptar calories i no saber què t'estàs menjant. Però sí que és veritat que saber una mica quina quantitat de proteïna necessitem cada persona i les proporcions, no?, d'això de la meitat vegetals i tot això, jo crec que sí que és important, que només fent això canviaria molt.
2: I si parlem de dones, hem de tenir una alimentació més cíclica? Que també ara es parla molt d'això.
1: Sí, no, la veritat és que, clar, mira, quan s'està en el cicle menstrual, no, durant la fertilitat, sí que, clar, hi ha un ball hormonal i si podem tenir una alimentació com més adaptada a cada etapa, perquè no ens faltin aquells nutrients, doncs no tindrem, o sigui, potenciarem una mica cada part, no? La part, doncs, més... la part que estem així com amb més energia, doncs en aquesta podrem menjar una mica més de hidrats de carboni de qualitat, no? Els greixos així bons. I les èpoques que estem, doncs, amb la menstruació una mica més baixes, anímicament també per la baixada d'estrògens, doncs aquests, doncs aliments, doncs, potser que tinguin més aport de magnesi o que siguin antiinflamatoris, doncs ens poden ajudar a estar millor. Sí, sí.
2: Jo prenc nota, eh?
0: Sí, sí, et veig que estàs...
1: Ben fet.
0: Estep, un repte pels nostres oients de Rubí, que avui et coneixen i...
2: Rubí o d'on
0: bueno,
2: sigui,
0: de Rubí,
2: eh?
0: O d'on siguin. Estarà... Perquè volem començar aquesta setmana per cuidar-nos. Què hem de fer? Per on comencem?
1: Doncs fer una llista del que volem treure de la nostra alimentació. O sigui, jo recomano tema begudes, que no n'hem parlat amb el tema de la hidratació, basar-nos en l'aigua i en les infusions, val? Més que no amb refrescos, només vull dir, canviant aquest tipus d'hàbits, no?, de les begudes, de què bevem, doncs ja notarem un canvi. Llavors, depèn si veieu que no mengeu prou verd, no? prou de verdura, amanides, etc., doncs intentar que cada àpat tingui alguna cosa. Millor les amanides es digereixen millor al migdia, i al vespre doncs una verdura més cuita, més, o alguna crema, alguna cosa al vapor, i això, tenir la quantitat de proteïna en cada àpat, ja sigui vegetal o animal.
2: Mm-hmm. I què t'anava a preguntar, que se m'ha anat al cap?
0: Li pregunto, jo que tinc una.
2: Cielo. Vinga, doncs,
0: i productes de proximitat, millor que no...
1: Ah, sí, sí, totalment.
2: Ah, aquí anava jo també.
1: Sí, clar, tot el que envolta l'alimentació, doncs jo, clar, els productes de proximitat, doncs si són vegetals o animals, tot això, clar, viatjat menys, està més fresc, doncs tindrà més nutrients de proximitat de temporada. I jo tinc una creuada així personal amb el tema de reduir plàstics, perquè...
0: Uf, però això, jo tinc... Tu tens una creuada, però és que a casa tu arribes de la compra
1: és
0: i
1: horrible.
0: Tot és plàstic.
1: Sí, doncs a veure si ho podem reduir, perquè també en els aliments, i sobretot els cuinats i tot això, els microplàstics els ingerim i no ens fan cap bé tampoc, i el medi ambient tampoc, evidentment.
2: I la manera en què cuinem també, oi? O depenent del tipus de paella que utilitzes...
1: Sí. Evitar els plàstics amb calent, no? Llavors sí, les paelles que estiguin en bon estat, sobretot, que no estiguin ratllades.
0: Parlem poc de les paelles, eh?
2: També, perquè un dia hauríem de parlar d'això.
0: Perquè és tot un misteri, també, com s'han de rentar, perquè moltes vegades pues, li passa... Bueno, però això ja ho parlarem un altre dia.
2: Sí, aprofitem que està d'estar aquí i ens acaba el temps.
0: Esther, està acabant el temps, i abans de marxar, parlem de la sobirania alimentària, que és un concepte que a mi jo no l'havia sentit mai. És, què vol dir aquest concepte? I per què hauríem de mirar més d'on ve el que mengem al plat? Que ja ho has comentat una mica,
1: sí.
0: Però tindríem que mirar també a l'origen?
1: Sí, va bé mirar l'origen, eh? Perquè, clar, a vegades vas al supermercat i mires, ostres, els fruits secs, tenint fruits secs d'aquí al costat, els estem comprant xinesos, no? Dius, cal tot això? Clar, al final, a part que potencies el consum i la gent que del teu voltant, doncs també estàs fent que els productes que consumeixis tinguin més nutrients.
0: O sigui, reivindicar, com comentàvem, lo nostre.
2: Sí, la sobirania alimentària i sobretot això, també organitzar-nos millor, perquè moltes vegades diem és que jo només puc anar al súper, és que no tinc temps, no? I potser dius, a veure, mira l'agenda i potser
1: clar,
2: sí que tens temps d'anar al mercat, no? I
1: mira, compris el que compris, no? On compris, vull dir, intentar comprar així. Però jo el que recomano és, el dia que cuinis, no cuinis només una cosa. Ja que estàs amb els fogons i t'estàs allà i et pot agradar més o menys, posa't a cuinar més coses i així en tindràs per més dies.
0: Doncs, Esther, amb aquesta recomanació marxem. Encantades de que estiguis aquí. T'esperem un altre dia.
1: I tant, quan vulgueu.
0: I, Carmen, marxem amb un tema molt especial.
2: Sí, presenta'l tu. Avui et toca, avui et deixo a tu.
0: Pues un tema de la Mariona Escoda que es diu Et deixo la mà.
2: Preciós.

Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla

0: una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de «Què farem, què direm?». Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la Ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la Ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que menava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels manairons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen

0: sovint en caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
1: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Minairons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
0: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Minairons, i fins que s'acaba donant el tom completament en el tarter.
1: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
0: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
1: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Minairons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
0: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels Minairons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Minairons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
1: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
0: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
1: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
0: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó, el noi o la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es l'ha perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pentigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra, i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
1: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels volts de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, Ataús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, altorgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Mecenes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Emprius, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs, recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1 i mig sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1.25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, i moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag. Els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurà, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és l'experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu.
1: Lontano da.
0: La que més sovint van posar a totes les ràdios.
1: Il mondo è diverso.
0: La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
1: Il tempo è dei giorni che passano qui.
0: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: al gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Sí, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard. Perquè en aquelles festes particulars, les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història. Perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història. Quan

0: Diuen que tot allò que fem a la vida ho fem per alguna cosa, que quasi sempre fem les coses perquè ens estimin. Vostè també canta perquè l'estimin, Gino Paoli. Vostè per què canta?
1: Perquè no puedo hacer otra cosa, porque cantar es como hablar, es como respirar, es una necesidad. Ser artista es una necesidad siempre.
0: Yeah.
1: O es una necesidad o tú no sei artista. L'artista és una necessitat, és una... No puoi farne a meno.
0: Sí, o sigui, no pots deixar de fer-ho, tot i que em sembla que vostè sempre ha fet el que li ha donat la gana. Per començar, se'n va anar de casa als 18 anys a buscar-se la vida. Però quan es posa a escriure cançons, que n'ha fet algunes realment meravelloses, en què o en qui pensa quan composa?
1: Cuando se compone es como si tú tienes cualquier cosa que te pulsa inside
0: dentro
1: y tenta de sortir. I tu?
0: Sí, o sigui, que ha de sortir el que porta a dins. Però vostè, quan va tenir tants d'èxits als anys 60 i que era molt jove i que tenia moltes fans, com ho va viure tot allò? Com va viure l'èxit?
1: Primeramente, fue loco. Fue completamente loco. Para que tú vayas a ser loco completamente. Tú haces cosas que... Pero toda la gente te mira y dice que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que tú tienes razón por toda cosa que tú dices. Y así tú pierdes la cabeza, tú vas a ser loco. Y después, si tú haces un poco de substancia...
0: És clar, després, amb l'edat, ja li vas posant una miqueta més de seny. Però usted, Gino Paoli, ha perdido continuamente la cabeza por alguna que otra mujer, a veces por más de una a la vez. ¿Alguien le pregunta que si las entendiera a las mujeres, las amaría igual?
1: No. yo creo que tú ama... Que hay un misterio, misterio grande o pequeño, ma un misterio. Tu ama eso que no comprende, que no sabe lo que sabe. Yo sé los hombres, yo les lo sé. ¿Cómo ajo a amarlo? Son fácil, los hombres son fácil.
0: Sí, sin duda. Però deixeu-me gaudir una vegada més dels temps de fi.

0: No fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco, música al mil per mil.
1: Per me sei luna estelle tu.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Túria i sus afluentes i una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells batequers que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem, portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li deia, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa... esperaves que sonés aquella, el Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero, una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que yo quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demás

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i moltes gràcies, com sempre, per tu ajuda, per tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar al desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir els seus trofeus en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la Cadena Catalana. Gracias. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'ho has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

0: per aprendre.
1: Esclar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere de les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol d'en Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
2: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
1: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
2: Exactament.
1: Què podem fer, David?
2: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
1: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
2: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
1: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Radioscop en directe.
2: Va.
3: Radioscop, hola, con Salvador Escamilla.
4: I bon dia, Catalunya, bon dia i una cançó.
1: Veus? Ell deia bon dia i una cançó, i jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la ara i compartir-la amb tots els oïdors.
2: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
1: Quina posem, David?
2: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
5: Iru gauz bakarrik zekizkin esaten antzinako ipuin xarmagarriak maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
6: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
7: Jo me l'estimo encara.
6: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè d'altres coses el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han

0: l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
1: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de Matinada, és a dir, que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit Cançó de Matinada. Cançó de Matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I sens dubte, per mi, Cançó de Matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part

0: así, Samaya.
1: Juntos atravesamos
0: la de mocedades.
1: Una puerta cerrada.
0: Però en solitari.
1: Com us diria?
0: Bé, no del tot en solitari.
1: Era toda mi ocupació.
0: Perquè en aquesta ocasió...
1: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
0: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la tentació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Bueno, ho han fet diverses que no ho són, però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
4: Salvador Escamilla.
5: Radio Scop es un ondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop.
6: Desde Radio Scop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
7: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Yesterday, abans, el leitmotiv del seu llibre, Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí, aquí, aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinàmico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: Evidentment, no, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o
1: costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del La La La, el 1981 comentava amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
0: Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. No prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em van contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però es va editar el disc en català, algun lloc?
0: Sí. Jo realment no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de La La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Johan, que feien aquelles revistes al Paral·lel, i l'Artur Caps en una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel amb el Joan Manuel, i molt bé, i va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Yo, y la persona que me va a explicar, teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además era ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Serrat ha muerto. Y llavors se li va donar a la voz de la Maciel. Y llavors la Maciel va guanyar. Y quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir el Maciel. No sé si se'n fotia o... Diuen, mira, gràcies.
5: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
7: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Sí. Anglès?

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravava amb Eslové, també. Sí, estava ja tan tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa, Joan Manuel, vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades,
2: ella,
1: en castellà.
2: Com us podré...
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava...
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé... un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o, cuba, o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant, va aparèixer... sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat, que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'Amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'Índia. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'Amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: Disculpe.
6: No.
5: Necesita
6: que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Qué nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Qué nivel de radio?
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí. Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: No, és que és l'únic dient les hores.
3: Ja, ja. Això és una ràdio de casa. M'agrada, sí. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Sí?
3: Sí, perquè jo no m'imagino qui fa les notícies a RAC1 o Catalunya Ràdio, eh?
2: Després fent
3: el gos. Fent el gos.
2: No, no, no, és evident. Està clar. Però per algú serà, també.
3: Escolta, què tal? Com anem? És divendres i avui.
2: Doncs mira, això es nota perquè estem més contents, oi?
3: Sí, sí, sí. Per ser ahir, deixa'm dir una cosa. Concert sensacional d'Antònia Font al Teatre Zorrilla, eh?
2: Sí, va estar molt bé.
3: Hi havia la flainata de la ciutat.
2: Sí. Bé, hi havia els de sempre.
3: Sí. La flainata.
2: La flainata.
3: La flainata. Avui comencem amb temes, i ara d'entrada us avanço, que no gaire agradables.
2: Per què, eh?
3: No, l'actualitat no està gaire amable, podríem dir.
2: Però seria si és divendres.
3: Ja, però després marxarem a altres temes, potser més divertits, però d'entrada avui comencem parlant d'una oferta de feina no gaire interessant i us quedareu astorats. Ho publica el diari 20 Minutos, de l'edició d'aquest divendres 7 de novembre. Diu, una oferta de feina... busca una assistenta,
2: sí.
3: Fins aquí tot normal, eh? Però que no sigui negra.
2: Què dius ara?
3: Però fins aquí diries, mira...
2: No, home, no, fins aquí diries, mira, no.
3: Però espera,
2: és una oferta racista.
3: Però espera, quan et digui que aquesta oferta és per al Centre de Solidaritat...
2: Oi, oi, oi.
3: Atenció! Una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la inserció laboral dels immigrants.
2: Pot ser reial, això?
3: Totalment reial, dedica avui gairebé una plana. És molt fort la notícia, eh?
2: No m'ho puc creure.
3: Sí, ha aparegut publicada a la borsa de treball d'aquesta ONG i l'associació ho ha justificat dient que és un requisit del client.
2: Del client? De quin client?
3: Sí, suposo que aquesta entitat té una borsa de clients, aquesta entitat benèfica o de solidaritat, i un dels seus clients necessitava una assistenta però que no sigués negra.
2: Però per quina raó?
3: No ho sé.
2: No ho entenc.
3: Aneu a buscar-hi, si et sembla.
2: Sí, anem a veure si entrellem l'entrellat.
3: Aneu a trucar a Madrid. És una entitat que es diu Centro de Solidaritat. Marquem el 91 i aviam si busquem la solució, l'enigma.
2: Anem a la capital del regne.
3: Que fora, tres paraules que déu-n'hi-do, eh? No sea negra. Això posava...
2: Què és això que ha sortit aquí?
4: Todos moros o todos cristianos.
2: Ah. Qui és? Sí.
3: Truquem-hi, va.
2: Truquem-hi. Tornem a marcar.
3: Tornem a marcar perquè la línia...
2: Avui no va bé. S'ha posat el 91, eh?
3: 91, sí, sí, truquem. 91.
2: Que truquem a Madrid.
3: Truquem a Madrid, 91.
2: Madrid.
3: Madrid.
2: Què, la línia o no hi ha línia?
3: No hi ha línia?
2: Què passa? No funciona?
3: És
2: si
3: real
2: funciona?
3: Que no hi ha línia?
2: No hi ha línia? No funciona?
3: Si no hi ha línia, marxo. No, perquè sense línia telefònica no podem fer res.
2: No existeix? Què passa?
3: Què ens passa?
2: Una informació quiero.
3: Tenim un altre telèfon, eh? Si...
2: Sí? Ah, surt un fax.
3: Doncs tenim un altre telèfon. Mira, 91...
2: O no hi ha cobertura?
3: 521 06 60. 91 521 06 60.
2: Sí que costa, trucar a Madrid.
3: Ara.
2: L'altre era el fax, potser.
5: Centro de Solidaridad, dígame.
3: Hola, buenos días.
5: Hola.
3: ¿He llamado al Centro de Solidaridad?
5: Sí.
3: Vale, mira, te llamo de una emisora de radio de Cataluña.
5: Sí.
3: Te llamo sobre el tema de una oferta de trabajo que hoy ha publicado el 20 Minutos.
5: Sí.
3: Bueno, supongo que sabe de lo que le hablo,
5: totalmente,
3: ¿no?
5: Totalmente, claro.
3: Vale, queríamos saber si era posible la opinión de la entidad, de la ONG.
5: Pues un momentito, por favor.
3: Vale.
6: Contents no estan. Aquí amb el rotllo.
3: Gaire contents no estan.
6: I amarro.
3: Ho trobo un escàndol per això, eh?
6: Estan negres.
3: És escandalós.
6: És escandalós.
3: Sembla que no pugui ser.
6: Però un moment, espera, perquè potser hi ha una explicació.
3: A veure, també...
7: Sí, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
7: Muy bien.
3: Mira, soy Carles Carvajal. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
7: Muy bien.
3: Mira, te llamo sobre un tema que nos ha llamado la atención esta mañana.
7: Sí, sí, sí.
3: Que publica el 20 Minutos,
7: sí, sí,
3: el
7: sí,
3: tema
7: sí,
3: de una oferta de trabajo.
7: De la empresa,
5: sí.
3: Correcto. ¿Usted me podría dar algún dato? Porque, bueno, aquí la noticia explica que, claro, que esto lo justificáis diciendo que es un requisito del cliente, en ese caso, de la oferta de trabajo.
5: La justificación no es una, no es una justificación.
3: Bueno, es lo que perdona, es lo que publica el 20 minutos.
5: Ya, no sé si lo tengo, además
3: he hablado
5: con ellos ya después a última hora. No es un...
3: ¿Con quién hablo, perdona?
5: Soy la directora.
3: La directora, ¿eh? Sí.
5: Entonces, yo desde luego digo, luego lo que ponga, ya sé que es un riesgo, pero sí, la verdad es la verdad. Ha sido un error de transcripción de voluntario que ha pasado tal cual decía la empresa el dato. Entonces, el único problema que tiene es que se ha puesto el dato que pide la empresa, pero nosotros llevamos ya muchísimos años, como 19, con una prospección empresarial, entre la cual tenemos gran cantidad de personas que son de color y todas colocadas. Uh-huh. De hecho, el año pasado tuvimos 1,000 inmigrantes que atender y no había uno.
2: ¿Pero quién,
5: ni dos,
2: quién es el error?
5: O sea, ahora mismo estamos dando cursos.
3: Perdona que le moleste, ¿eh? El error sería...
5: de transcripción.
3: Que la persona, el voluntario en este caso, que pasó del papel, por ejemplo, del papel que envió la empresa a Internet, ¿no?
5: El papel que mandó la empresa a Internet, no. O sea,
3: no, a ver, ¿cómo fue el error, de dónde viene?
5: El error de que llaman, después de 18 años, soy de tal empresa y necesito, por favor, una persona que me venga, pues en este caso decían que auxiliar de ayuda a domicilio.
3: Sí.
5: Muy bien, pero por favor que no sea de color o que no sea negra, no me acuerdo cómo ponía ese color negra.
3: Bueno, en Internet ponía no sea negra.
5: Exacto, bien. No, como lo ponía, pues puesto está, y punto. Y entonces, bueno, pues la chica lo copió, pues ya está, pues copiado. Pues muy bien, pues nada. Como da la casualidad que estamos renovando constantemente las ofertas, pues salió ayer. Pues
2: si no va a ser un error, no va a pasar para el filtro. No, eso supongo que hubiera eliminado.
3: Ya. Porque supongo que si ustedes se dan cuenta, se hubiera eliminado antes de publicarlo en Internet.
5: Ah, no, claro, es que exactamente.
3: Aquí sería la clave de todo.
5: No, la clave es que eso no se puede poner. Porque no se puede poner, ni se puede coger una empresa.
3: Bueno, pero una cosa, ahora aquí hay otro tema.
5: Sí.
3: Es la empresa que en este caso llamó para publicar la oferta de empleo. Esta empresa sé que dijo que la persona no fuera negra, ¿no?
5: Eso es lo que dijo.
3: Mm. O sea, lo dijo.
5: Y por eso se ha puesto, porque lo dijo. Bueno, se ha puesto porque la cogió, que igual que copiaba a nosotros, pues copió ese. Mm. Y ya está, todo automático y ya está.
3: Ya,
5: pero la empresa que lo dice. Bien, pues ya está.
3: Perfecto. Pues nada, yo creo que ha quedado clarísimo.
5: No, ayer llamaron también de varios sitios.
3: El anuncio se ha retirado. El anuncio está retirado, ¿eh? Está retirado.
5: Sí, inmediatamente.
3: Perfecto.
5: Pero vamos, en el mismo día. Mm. De hecho, lo dice aquí, que se retiró, pues claro, se retiró.
3: Muy bien.
5: Eso no se puede hacer. Vamos, es que no se puede hacer ni coger la empresa esa, por supuesto, ya. Mm. O sea, no es por este momento, sino por siempre.
3: Ya no vais a trabajar más con la empresa.
5: Claro, que no, porque eso es como colaborar con ellos, eso es directamente, y no queremos.
3: Muy bien.
5: Nosotros aquí ya te digo que el año pasado tuvimos el proyecto este de la Comunidad de Madrid y eran 1,000 inmigrantes los que tuvimos y recibimos. Uh-huh. Entre ellos te digo que no había ni dos ni 14, había muchas personas que eran de color, sino, uh-huh, y están colocados, los cuales al ver esto me han llamado a Pilar. ¿Quieres que demos testimonio? ¿Quieres que mandemos? Digo, no, si esto ya está aclarado.
3: Perfecto.
5: Y lo que cada cual quiere sacar cuerda, bueno, pues que saque, ya lo sabemos.
3: Sí, sí. Nos ha quedado clarísimo.
5: Vale.
3: Gracias.
5: Pues nada, sí, ¿eh?
3: Buenos días. Escolta, sempre es bo, veus, buscar l'opinió i saber què passa.
2: Té més
3: per
2: sentit,
3: què passa?
2: Això...
3: Com passa?
2: Sí, matins, amb Josep Cuní. Això té més sentit ara, eh?
3: Sí, ara sí, ara sí.
2: Ara també la personeta que va veure aquest anunci i va decidir penjar-ho a internet... No s'ho llegia, eh?
3: Per picar, tu.
2: Sí, per presses. És que anem massa amb presses.
3: Clar, si potser t'arriben, 80 anuncis, doncs la persona que ho feia picava i ja està.
2: Hauríem de ser presents a la bronca que devia rebre aquesta personeta que va penjar l'anunci a internet.
3: Va, escolta, anem a d'altres temes del dia i ja et dic ara que no són gaire agradables i de Madrid anem fins a Múrcia.
2: Que hermosa eres.
3: Hi ha una població, en aquest cas, que viu moments delicats. Estem parlant de la població d'Archena, a Múrcia. Per què? T'explico. Les darreres hores, l'alcalde, Manuel Marcos, ha estat brutalment apallissat per uns desconeguts després de robar a casa seva.
2: Ostres, com li va passar al Moreno, més o menys, no?
3: Correcte. Però aquí ja comencem amb un altre tema... Ja saps que quan arriba aquesta època de l'any, de quin tema parlem sempre? Del tema de la loteria de Nadal.
2: Sí.
3: Falten ja poques setmanes perquè arribi el tema de la loteria de Nadal. I la loteria porta o molta alegria o també porta desgràcies.
2: Per què?
3: Perquè resulta que els assaltants també han robat part dels diners de la loteria del Partit Popular, que sóc aquest senyor la tenia a casa seva i que la seva dona s'encarregava d'administrar.
2: És a dir, que si toca aquí hi haurà un problema important.
3: Bueno, part dels diners. El que no posa la notícia del diari OK és si s'han emportat dècims de loteria.
2: Ah, part dels diners.
3: Si sembla, anem a trucar a la població, aviam com està l'alcalde, sí. I també que ens donin aquesta darrera hora sobre aquest succés. Truquem a Arxena.
2: Truquem a Arxena, població de Múrcia.
3: Múrcia, sí.
1: Al ayuntamiento de Arxena.
3: Arxena.
1: Si conoce la extensión, marque 5 y a continuación el número.
3: De fet, a la pàgina web de l'Ajuntament publiquen una notícia d'última hora i és una manifestació dels veïns que hi ha hagut.
2: Perquè potser no és el primer cas, no?
3: I sobretot per aquesta veïssa que ha rebut l'alcalde.
2: Bé, suposo que hem d'esperar perquè surti l'operadora, no?
3: L'alcalde suposo que és el Partit Popular, perquè si la loteria... ¿Es el Partido Popular?
4: Ayuntamiento, dígame.
3: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
3: Te llamo sobre el tema del alcalde.
4: Sí.
3: De entrada no sé si está mejor.
4: Sí, está dentro de la gravedad, está un poco mejor, sí. De todas formas, si quiere hablar con el de prensa...
3: Sí, me lo puedes pasar.
4: Sí, le dejo el móvil.
3: Vale, dígame.
4: 680...
3: Sí.
4: 53...
3: Sí.
4: 86...
3: Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama?
4: Tomás.
3: Tomàs, gràcies.
4: Vinga, hasta luego.
3: Anem a trucar al Tomàs de Bremsa.
2: Sí.
3: Aviam què ens explica sobre aquest succés que ha trasbalsat les darreres hores de la bonica, encantadora i tranquil·la població d'Arxena.
2: Avui sembla això una mica està passando, eh?
3: Està passando.
2: Jo porto tirants.
3: A veure, l'actualitat és l'actualitat.
2: Sí.
3: Hi ha dies que és més agradable i hi ha dies que no podem trobar notícies.
2: No,
3: No,
2: és evident.
3: A veure,
2: és evident,
3: que no som Radio Teletaxi,
2: no,
3: això.
2: No t'enfadis. Estem trucant a Tomàs de premsa, que deu estar ocupadíssim.
3: Sí.
2: I a veure si ens agafa el telèfon.
3: Aviam si té un minut per nosaltres que ens expliqui l'evolució de l'alcalde Manuel Marcos. Va ser dimecres.
2: No ens l'agafa, tornem a provar-ho.
3: Tornem a marcar, i si no, si et sembla, la part final, els minuts finals, podem anar una altra vegada fins a Arxena.
2: Mm-hmm.
3: Això que el robatori... va fer-se casa seva, ho dèiem. De moment, segons dades policials, s'haurien portat 2.000 euros a la loteria.
2: Déu-n'hi-do.
3: Però, clar, aquí no detalla si els dècims també.
2: Home, 2.000 euros a la loteria, el PP ha venut molts, eh? No?
3: Sí, Déu-n'hi-do, està bé.
2: 2.000 euros.
3: Hi ha línia o no? Sí?
2: Hi ha línia.
3: Ara.
2: Però no ens el vol agafar o no pot agafar-lo? Bé, sí que sabem que sembla que està millorant l'alcalde.
3: Sí.
2: Això ja ens tranquil·litza.
3: Fem una cosa, deu estar potser amb alguna roda de premsa, alguna cosa. Ho intentem d'aquí uns minuts.
2: Sí.
3: I continuem parlant de loteria, en aquest cas. Va, però una cosa més agradable, i parlem... Si parlo de loteria i parlem de Catalunya, quina és l'administració que sempre surt?
2: La de sort.
3: I el seu propietari es diu Xavi Gabriel...
2: La Bruixa d'Or.
3: Avui l'intentarem buscar, volem parlar de la loteria, però en aquest cas d'una cosa que farà el proper any. Ens ambientem una mica, no?
2: Sí. Aquest és el que presenta està passant. Aquesta música que fa com 2 o 3 anys que ja no sona.
3: Ja, a mi...
2: Jo estic tristíssim.
3: No m'agradava gaire, eh?
2: El calvo no t'agradava?
3: No, la música aquesta, em posava trist.
2: Sí, però...
3: Jo era més, espera't, jo era més el del telecupón.
7: Una vez realizadas las comprobaciones previas y diarias, se procederá a la extracción de las bolas que compondrán el número premiado en el sorteo de hoy.
3: No, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Te'n recordes?
2: Sí.
3: Na, na, na, na.
2: El telecupón, eh? No, el feien per Nadal, el feien tot l'any.
7: El 2.
2: Ahir parlava aquelles boletes que...
3: Mira, sí, sí, mira.
2: Voten o no voten?
3: Mira, a veure, a veure. Com cau? Mira com cau. A veure quina cau.
7: El 1.
3: El 1. Sí. Això és a Telecinco, sí. L'època que presentava Carmen Sevilla.
2: Carmen Sevilla.
3: Era l'any 95.
2: Que la va rescatar Valerio Lázaro.
3: Sí, sí, sí. Mira ara, mira.
2: Què vol dir l'ovella? Ah, l'ovella de Carmen.
3: La vejita. Va, escolta una cosa.
2: Sí.
3: Avui és notícia, de fet ja fa dies que se'n parla, que ho publiquen diferents diaris, que Xavier Gabriel, el propietari de la Bruixa d'Or, una de les administracions de loteria més conegudes del país i d'arreu de l'Europa, serà el primer...
2: O del món, o de la galàxia, no?
3: Sí, sí. Serà el primer turista especial de Catalunya.
2: És reial?
3: Sí, sí.
2: T'has de dir este, aquest home?
3: Bueno, de Catalunya i de la resta de
2: l'Europa.
3: Gabriel serà un dels passatgers que gaudirà del primer vol de l'Spaceship One. No, One no, Xu, Xu.
2: Però tu saps el que representa? Si tens una pronunciació que em recorda a la de Califòrnia.
3: Sí, igual, no?
2: Sí. Escolta, però tu saps què
3: perdona,
2: significa
3: veure,
2: això?
3: Perdona, a veure, el teu anglès no és gaire millor.
2: No, però és que això que estic semblava xinès. No l'entens?
3: A veure, space...
2: Sí, d'espai...
3: Ship...
2: De nau...
3: I xu...
2: I xu què vol dir?
3: Xu... Sí, sí, mira... Una aeronau de l'empresa Virgin Galactic que ha impulsat els vols comercials més enllà de l'atmosfera de la Terra. Anem a veure si ens agafa aquest home. Això és molt difícil de fer avui, eh? És un repte. Aviam si trobem en directe Xavier Gabriel i si està preparat per aquest viatge espacial.
2: Tu saps el que deu costar, aquest viatge espacial? És conscient dels milions que costa?
3: 200.000 dòlars.
2: 200.000 dòlars?
3: Això vol dir poc més a 150.000 euros.
8: Indiqui el tipus d'informació que desitja.
3: Sí.
8: Premi 1 per demanar informació sobre dècims amb enviament a domicili.
2: Escolta, però sí...
8: Premi 2 per demanar informació
2: sobre dècims electrònics.
8: Premi 3 per a... Consigue tu saco de oro ya.
2: Què?
8: Premi 4 per demanar informació sobre els productes de merchandising de la Bruixa d'Or...
2: És real.
3: Perdona.
8: ...de Nadal.
3: Què hem de fer?
2: És un cac, això, o què passa?
3: A veure, a veure...
2: I si vull parlar amb la senyora que està venent dècim?
3: Jo m'he quedat astorat. Cada Navidad, a veure... Els sueños juegan
2: a la lotería. Sí, sí, sí, però sí,
8: bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola.
8: Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
8: Digui'm.
3: Escolta.
8: Sí?
3: Hola, truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
8: Sí?
3: Volia parlar, si era possible, amb el Xavier Gabriel.
8: Me indica que...
3: De Ràdio Badalona. Badalona.
8: Digue'm un correu electrònic. I digue'm el seu nom, sisplau.
3: Carles.
8: Carles.
3: Sí.
2: Que ens ho ha d'assignar el rei?
8: En aquest moment... voldria parlar ara mateix amb el senyor
3: sí,
8: Xavier?
3: Sí, si era possible, res, 30 segons o més.
8: Doncs en aquest moment no és possible.
3: No és possible, no hi és.
8: No, l'administració està avui tancada per qüestions familiars.
2: Ja, i el soroll que se sent?
3: I el soroll aquest que se sent?
8: Digui'm.
3: Està, però està oberta o no?
8: No, no, l'administració està tancada.
3: Ah, està tancada.
8: Sí, avui està tancada.
3: Però per internet i per telèfon es pot comprar, suposo,
8: sí,
3: o no?
8: Sí, per internet i per telèfon, sí.
2: Això sí, el negoci no para.
3: Val, perfecte. Doncs res, ja trucarem un altre moment.
8: D'acord.
3: Gràcies.
8: Gràcies a vostè, bon dia.
3: No he volgut incidir perquè he dit qüestions familiars.
2: Sí, és possible que estiguin tancats per una defunció, no?
3: Per exemple, ara, si tu vas expressament avui a sort a comprar loteria i te la trobes encara, quina gràcia, també, no?
2: Doncs sí. Digue'ntes que acaba de trucar-nos Tomàs de...
3: Ah,
2: de Múrcia, no?
3: De Múrcia, d'Arxena. Doncs, Emi, va, tornem al tema d'Arxena, aviam com hi ha la darrera hora d'aquest succés...
2: El tornem a trucar...
3: ...que ha trasbalsat la població. Va, som-hi.
2: Ens tornem a posar seriosos.
3: Escolta, no he volgut incidir, perquè, clar, vés a saber...
2: Potser ha passat una desgràcia, no?
3: Sí.
2: Avui tot és tristesa.
3: Ai, sí. I mira que és divendres, eh?
2: Sí, sí.
3: Aviam si ens agafa el telèfon.
2: Ara no ens l'agafa, ens acaba de trucar i no ens l'agafa.
3: O està molt ocupat, alguna cosa passa. Res, res.
2: Res, res, no hi és. Es diverteix.
3: Sí, sí.
2: Ens truca i ara no l'agafa.
3: Bé, escolta, esperem que a la part final puguem parlar amb ell, et sembla?
2: Sí.
3: Escolta una cosa, parlem de més temes i avui porto, atenció, un suplement que publica cada divendres el diari Avui i que es diu Sortim. Sortim. Tu saps que és un suplement que publica cada divendres l'Avui amb propostes per al cap de setmana.
2: Sí.
3: I avui hi ha quatre planes dedicades... Hi ha un titular que diu La ciutat de Bétulo, o sigui, Badalona, a Moixaner. Tu te'n vas fins a aquest fantàstic reportatge. Diu Badalona fa 2.000 anys. És el titular.
2: Ah, no ho sabíem.
3: No ho sabies?
2: que fa 2.000 anys, o...?
3: I el reportatge diu... Sabíeu que Bétolo es va formar abans que Barcino? O sigui, abans que Barcelona?
2: Sí.
3: Avui podeu recórrer part d'aquesta ciutat romana i aprendre com vivien els avantpassats de Ricky Rubio. Això és el que posa... A veure.
2: És veritat, és real.
3: A veure.
2: És a dir, això és el que es diu...
3: Senyors de l'avui.
2: Ho han colomat aquí.
3: Sí, senyors de l'avui.
2: Amb un calçador així de gran.
3: D'entrada, Ricky Rubio, que sapiguem, no és a Badalona. Això és a Masnou.
2: Això per començar.
3: Això per començar.
2: I després què hi pinta aquí?
3: Mira que hi han hagut badalonins amb il·lustres.
2: Home, el Ricky Rubio.
3: El Ricky Rubio que ni és a Badalona.
2: Això és per atendre els lectors.
3: Sí, no?
2: Perquè dins dubto que es parli del Ricky Rubio.
3: I sobretot el que parla aquestes quatre planes és a visitar les termes romanes.
2: Mm.
3: Sobretot amb nens. O sigui, la proposta va enfocada cap als nens. Diu, per exemple, visita guiada gratuïta un cop al mes, per exemple, per totes les restes romanes de la ciutat, però sobretot ens destaquen visitar, en aquest cas, des de la Venus a Badalona fins a les termes romanes.
2: Mm-hmm.
3: Què et sembla?
2: Bé.
3: Sí?
2: Sí, però...
3: Jo vull saber l'horari.
2: L'horari.
3: De les termes. Hem de trucar al museu.
2: Truquem. Museu Municipal de Badalona.
3: Sí.
2: Són molt maques, les termes, eh?
3: Sí.
9: Benvinguts al Museu de Badalona.
3: Sí.
9: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
3: És un reportatge força interessant, eh?
9: Gràcies.
2: Ens mantenim a l'espera.
3: Sí.
9: Bienvenidos al Museu de Badalona.
3: Hi ha fotografies, en aquest cas, des de la Casa dels Dofins...
9: En breves moments...
3: El conducte d'aigües...
9: Gràcies.
2: Mm. Sí, sí, espera que ho connectin tot i que tindrem
3: sí.
2: Les restes...
3: Museu, bon dia. Hola, bon dia. Volia saber l'horari de les termes.
10: A l'horari de les termes, de 0 a 0.
3: De 0 a 0, què vol dir?
10: De tancat a tancat. Estem d'obres.
3: Ah?
10: Sí, les termes les tenim d'obres.
3: Ja.
10: Però podeu visitar una casa que tenim, la Casa del Dofín.
3: Ah, és que he vist un reportatge que ha publicat l'Avui, de 4 pàgines, avui.
10: L'Avui?
3: Sí, a l'Avui d'Avui,
10: sí,
3: per
10: sí.
3: Visitar la Badalona Romana i sobretot de sacar les termes, també.
10: Les termes?
3: Sí.
10: Hòstia, doncs pues el periodista no s'ha enterat bé. Les termes les tenim d'obres ja fa 6 mesos.
3: Ah, 6 mesos.
10: I encara trigaran per fins més o menys per l'abril.
2: Oh,
3: per l'abril.
10: Perquè s'està fent la connexió a Font i Cussó, i és una obra gran, perquè s'està passant per sota els blocs.
2: Mm.
10: I llavors això és una obra forta.
3: Vale.
10: Però tenim una casa romana, la piscina de Quin Litici, el jardí
3: sí.
10: I el conducte d'aigues. Que això es visita el cap de setmana, el dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8.
3: Perfecte.
10: I el diumenge de 10 a 2.
3: Molt bé, doncs vale. Gràcies.
10: Vinga, de
3: gràcies. M'agrada una frase que ha publicat aquest periodista que es diu Oriol Ballester,
2: sí.
3: Del diari Avui. Diu, Badalona passava la mà per la cara a Barcelona en aquella època, com fa de vegades el joventut amb el Barça de bàsquet.
2: Aquí. Una altra.
3: Toma.
2: Una altra cosa ficada amb calçador.
3: Sí, eh?
2: Amb calçador norma.
3: Sí,
2: què et sembla? Una cosa, aquí poden haver passat dues coses. O bé aquest reportatge està fet des de fa abans de 6 mesos i l'han publicat ara perquè tenien un buit.
3: Sí.
2: O bé que l'Ajuntament no ha informat al periodista que estaven tancades.
3: Sí.
2: No?
3: Sí. Una de dues ha passat.
2: O al periodista li van dir no es va entrar. També podria ser, no?
3: Sí, sí. Bé, escolta, si voleu ja sabeu que hi ha... coses que sé que es poden visitar, però les termes romanes en aquest cas no.
2: A l'abril.
3: A l'abril, eh?
2: A l'abril.
3: Anem a d'altres temes al dia, deixem aquest suplement de l'Avui. Som-hi.
2: Sí, som-hi.
11: Que bonito es Badalona.
3: Escolta, avui m'ha agradat l'article, el reportatge, que obre el diari OK.
2: Mm.
3: Diu, no només aquest article, sinó també la portada d'aquest diari gratuït d'aquest divendres. Diu, Europa obliga els espanyols a adoptar la puntualitat britànica. Diu que cada vegada els espanyols són més puntuals.
2: Mm.
3: Diu que el ritme laboral i les relacions amb professionals de països del nostre entorn provoquen un canvi inevitable en el compliment dels horaris, encara que hi ha molta gent que és impuntual en trobades socials.
2: Mm.
3: Tot puntual.
2: Jo sóc molt puntual.
3: Sí.
2: I no m'agrada gens la gent que no és puntual.
3: Hi ha gent que és tan impuntual que arribar un quart d'hora tard, ho troben
2: normal.
3: Que han arribat bé.
2: I encara puc suportar menys la gent que arriba poc puntual, que arriba un quart d'hora tard i no et demana perdó.
3: Ja. O hi ha gent que...
2: És més, et diu, home, pues, tampoc és per tant.
3: I hi ha gent que tarda mitja hora.
2: Sí, Xavi Llauró és d'aquests.
3: Sí?
2: Que arriba tard, sempre.
3: Arriba tard.
2: Sí. I és d'aquests que no et demanarà perdó mai a la vida.
3: No arriba tard, crec. Almenys aquí es fitxa.
2: Aquí no, és veritat. Aquí la ràdio arriba puntual.
3: Per cert, parlant de fitxa, avui el diari OK publica la mateixa notícia, tot ho posen aquí.
2: Un calçador.
3: Sí, sí. Diu, el Vaticano empieza a fitxar.
2: Per exemple, no?
3: Sí, sí. Diu que a partir de gener, els 2.748 treballadors al Vaticà... Repeteixo la dada. 2.748 treballadors al Vaticà tindran que fitxar l'entrada i la sortida.
2: I aquí no hi ha càrrecs de confiança ni tonteries, eh? Aquí
3: diu que es mirarà la puntualitat i el rendiment per fixar les retribucions salarials ara sí, de laics i religiosos.
2: Déu-n'hi-do.
3: És fort, eh?
2: Déu-n'hi-do. Tu també ets puntual, per això.
3: Sí, per cert, tornant al tema de puntualitat, ha fet com un rànquing per demarcacions. Ai, sí. Demarcacions no, províncies, autonomies, ja no sé què dic.
2: Regions.
3: Diu que els catalans són els més puntuals, sí. Juntament amb els asturians.
2: Però això ja ho tenim, els catalans, que són puntuals.
3: I, atenció, els menys puntuals, Múrcia... Alacant...
2: I Andalusia.
3: I València.
2: Ah, no?
3: Sí, Múrcia, Andalusia no diu res. No diu res. Però els més puntuals, els catalans. Segons el què,
2: I això com es calcula?
3: I això com han fet? Un sondeo realizado, ¿por qué?
2: I així, es queden tan panxos.
3: I es queden tan panxos.
2: Tan Pancho Villa es queden.
3: Diu, a más de 1 milliard de persones.
2: Sí, sí.
3: Això
2: un milliard de persones,
3: Jo et dic a vegades que aquests carrusels que fem a vegades, aquestes enquestes que fem nosaltres...
2: Ho podríem publicar, no? Segons l'enquesta de Radio Ciutat de Badalona...
3: El bètolo, Un 4% dels ciutadans diuen tal cosa.
2: Clar.
3: I ja està.
2: Doncs no és mala idea.
3: I punto pelota.
2: Punto pelota.
3: I punto pelota. Escolta, marxo.
2: Sí?
3: Marxo amb un titular que publica el 20 Minutos. Diu el titular detenido por morder para robar un...

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Zeta.
2: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: Està Antonio.
6: Està, què li queries?
5: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: He llamat al telechorro.
8: Sí, però no.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
9: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
10: Manténgase a l'espera, gràcies.
5: Sí, sí, aquí estoy.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Bueno, porque

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Aquelles notícies que cada dia repassem dels diferents diaris que ens arriben cada matí, eh? Avui és un dia una mica estrany, eh? Perquè m'ha arribat tota la premsa gratuïta. Tinc aquí el 20 minuts, el què?
0: El metro.
1: Per cert, cada dia aquests diaris són més prims.
0: La crisi també afecta els gratuïts.
1: Hi ha crisi, eh? Avui el què? 20 pàgines només té. 20 pàgines. Habitualment en té 32. Avui, 20.
0: No tenen publicitat.
1: I el 20 minuts, aviam... Això es nota la crisi, eh? 24.
0: 24.
1: Es nota la crisi també els diaris gratuïts, clar. Menys publicitat, menys pàgines.
0: És el que té ser gratuït, eh?
1: És el que té. Bé, escolta una cosa. Bé, la resta de diaris de pagaments també no és que tinguin moltes planes més. Avui és un dia fluix. Els dilluns sempre és un dia fluix. Avui d'entrada comencem anant fins a Santa Cruz de Tenerife.
0: Sí.
1: En concret volem parlar del ple municipal, del ple de l'Ajuntament de Santa Cruz, perquè la passada setmana hi va haver-hi un afer increïble.
0: Per què increïble?
1: Anem a escoltar-ho.
2: La siguiente pregunta en relación de inmuebles con
1: usos cedidos
2: a ONGs
1: y situación de inmuebles sin uso. Esther.
2: Doña Esther.
1: Esther.
3: Muchas gracias. La relación de locales que usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en
1: ONG.
3: Patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera. Pero con esa sigla...
1: ¿ONG?
3: No.
1: No hay ninguna.
3: Después, no, en relación a todos los locales...
1: No hay ninguna entidad como ONG.
3: Municipal, o alquilados a terceros, que también no pueden ser utilizados para actividad municipal y necesitados para otros terceros.
1: ¿Qué digo?
3: La situación, o sea...
1: Sí. Aquí la tallen.
2: Espera que acabe, don Guillermo.
1: L'alcalde.
0: Es que tal Guillermo,
1: parlo. I el regidor de l'oposició diu, a veure,
2: sí,
1: què està passant aquí?
2: Sé també què matització va ser. Però me parece que estando en el uso de la palabra... ¿Ya acabó?
1: Sí. Ah. Ya acabó, la regidora ya acabó.
0: Ya acabó.
1: Esther, ya acabó.
3: No hay palabra.
1: No hay palabra. No hay palabra.
4: Yo se lo agradezco, doña Esther. Mire.
1: A ver.
4: Vamos a ver.
1: Vamos a ver.
4: ONG... no es el nombre de ninguna organización. Usted tiene al lado a la responsable de bienestar social.
1: Es
4: ONG
1: fuera, eso,
4: es organización no gubernamental. La misma palabra lo dice. Pase, pernocta, dormir fuera del cuartel.
1: Hoy, hoy.
4: ¿Me comprende?
0: Hoy.
4: Por favor, señor alcalde. Por favor, señor alcalde.
0: ¿Esto qué es?
4: Hombre, por favor, señor alcalde, que llevamos 3 meses para que nos digan cuántas ONG, y me dice la concejal responsable que no hay ninguna organización que se llame ONG. Oiga, que esto parece de Groucho Mar.
1: ¿Qué te sembla, això? És escandalós.
0: Escandalós. Mira el públic com reacciona.
1: Sí, que una regidora, en aquest cas, es pensi que ONG és una entitat i que digui, no, no, és que no hi ha ninguna entitat que se llama ONG.
0: Ella va posar ONG al Google i li van sortir 40 milions d'entrades. I va dir, a veure, a mi si no em digueu quina és, jo no puc saber quina és.
3: La relació de locales que usted me pide, me solicita...

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chic. Bé, un dels generacions sí que ara ja així és rotllo guapo, l'estiu ens agrada aquesta, que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agraden molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Que ja la saps, tu? Carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes, mentre t'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock català, ens demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com a mitja enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Ho dic, mira, per exemple, alguns escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes? Aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga.

obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí evidentment en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, que aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posarem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons d'aquestes. Aquesta també es va fer servir. Police amb aquest Every Breath.

altra de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, amb les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, eh? Però aquesta, d'aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Swap, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu i de canvio... No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, eh? No sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, eh? Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80. Mira, deia així...

que deia tot això era el senyor Sergio Dalmo. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Ha sonat fatal, això. És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalma, del Josep Maria, d'en Capdevila. Ah, va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blue Sweater. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Suede amb aquest Hooked on Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa. I per què no? Aquesta també.

un món feliç. L'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo. I si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Happy Wall, una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sust. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit. Havíem coincidit als inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això quan ella començava. Després va estar molts, molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí, l'any 98, van fer aquesta cançó per Estrella Damm, o no la van fer per ells, però la van fer servir doncs també per l'anunci d'Estrella Damm, aquest Blue for You, Happy, Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Ok, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, eh? Perquè les altres, encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby, DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amb uns des d'Austràlia, els Inexes. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els fets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està accepta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor? Ai, Nostre Senyor, que aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total. It's like a B2B, oh yeah! It's like a prayer. Sí, hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem posat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, la costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això és de 1984.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini, també el pots conèixer, a lo millor, com a Ken Laszlo, què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix... Sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir doncs altres noms com aquest Rick Fellini, o com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

0: sube la bilirrubina a mi.
1: Cuando te miro y no me miras.
0: Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta bilirrubina.
1: No te mira y no me mira.

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid, directament, als refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. No és que nosaltres ho vulguem recordar, però ja que ho diuen ells... Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però...

0: aquí no hay playa, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De refrescos, en realidad se llama Bernardo. Bernardo de refrescos. Aquí no hay playa, una cançó que, escolta, això ha passat anys i anys i anys i encara funciona aquesta cançó, és del 89. No hay playa. Saps per què ha aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hay playa. Aquí sí, allà no hay playa. No, no hay playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Funky Radio Show.
1: És la una.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: ¿Qué tenemos, viejo?
4: La juerga continúa.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Trigó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància doncs, de la podologia en la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
5: Bon dia. Benvingut.
6: Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
6: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia amb cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies, sinó és amb un intervencionisme. Normalment aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
6: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
7: Sí, sí, de vegades normalment a nivell tractament intentem no ser el que se'n diu invasius, és a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes normalment que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que de vegades ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, i ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
4: Que és doncs, aquesta desviació de l'os?
7: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular... és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
4: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
7: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
4: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
7: Sí, val. Bé, intentant que no es desenrotlli, que no es desenvolupi aquell galindó, i el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics, el pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu fa que forci aquella articulació, i al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
4: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
6: Exacte. I sempre havent esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives. És a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies, sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
4: Aquesta part d'aquí?
6: Aquesta zona dels metatarsians. Aquí també
4: jo, com que estic al davant, vaig senyalant,
6: per...
4: no?
6: Doncs aquesta zona d'aquí...
4: On acaba justament, faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
6: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
4: D'ungles, doncs per exemple.
6: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
4: són
6: tècniques...
4: Són rebels, no?
6: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
4: I, per tant, ja per sempre més
6: per
4: sortiran
6: sempre,
4: bé.
6: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
4: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
6: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
4: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
6: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, I després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
7: por.
6: Sí,
7: no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa, amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina, que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla, per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues, i dolor, no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar. Si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
4: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí. Ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
6: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades, o que et surtin més juanetes o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn, i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits. Consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
7: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
4: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: Gràcies.
4: I
7: gràcies.
4: Fins la propera, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
5: Molt bon dia.
4: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
0: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no passa d'adults, que tampoc. Pues
4: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
0: Sí, exacte.
4: Uh-huh. Coincideixen les addiccions? Ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, aquests, a les diferents franges d'edat, no? Les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
5: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns fa potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de la transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
4: Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
5: I que si olores i... inclús el teu, uh-huh, el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
4: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no? De les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
8: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils, perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada, és com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
4: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
8: Que,
4: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
8: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 uh-huh, 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
4: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
8: Exacte. També. Amb els, també, canvis. La vida és canvi i és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
4: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no?, al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta a la preocupació.
8: Bueno, com deia...
4: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
5: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, si era l'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
4: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
5: Clar, és això, la prevenció en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o a formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia, si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una perpetuació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
4: Una borratxera més explosiva, no?
5: Sí, sí, sí.
4: Per més quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
8: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera exclusiva, com deia el company, de l'intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
4: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
5: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament en què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
4: És molt difícil sortir d'allà, no?
5: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
8: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar perquè encara no tenen...
4: Aquesta percepció,
8: clar,
4: no?
8: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar. I aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això, a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors, el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic,
0: evidentment, i a la infermeria. L'assistència de la infermeria és vital.
4: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
5: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum si consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
4: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
0: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, cap hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
4: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
5: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença, amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
4: és
5: un mal important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
0: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
4: En quines sí,
0: per exemple? Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
4: Tot incloure el consum de vàper, eh?
0: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, eh? Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
4: En etapa adulta.
0: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt, i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
4: Quina prevalença té, en aquest cas?
8: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
4: Però també i si no genera una adherència.
8: Clar, no? I s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és quan se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
4: És quan es cronifica.
8: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
4: Doncs, Cira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tast del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
8: Sí, exacte.
4: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà, doncs, de dues persones...

0: L'empresa que fa les comandes, si on va anar a parar o per qui treballa, no.
1: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Com vas detectar aquest cas, Marçal?
0: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda de 1, amb l'encariment que això suposa pels les despeses d'enviament. No tenia cap sentit, això.
1: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
0: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
1: De quin tipus de llibre estem parlant?
0: Llibre molt secundari, llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, estem mirant-ho.
1: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
0: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
1: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
0: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Que té l'ate, no? Que diuen ara, doncs això.
1: I què té la tia?
2: No, el primer és que és això, amb el Marçal parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial. Per tant, els hi és igual que pagar 3 vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors, comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit.
1: I estirar del fil.
2: I estirar del fil. I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual. I es preocupen, igual que el Marçal, per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li he de tornar els diners, perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors, anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té 2 posts que ha borrat on ells s'estan oferint, primer per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per, si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Bartsch contra Anthropic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre pots fer-lo servir per entrenar, si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Sunbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
1: Regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica, que és totalment il·lícita, com a mínim.
2: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que, per un tema d'eficiència, el que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom Llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, eh? No és que ells vulguin destruir el llibre.

0: Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
1: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè n'he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta. Vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats, perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
2: I es fa més o menys amb diner públic, eh? Moral, no?
1: Correcte.
2: Clar,
1: venia a dir això.
2: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
0: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
2: És de Canadà.
0: No
2: sabem quina IA és, o
0: no
2: per quina IA compra.
0: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia, perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, eh? És un tema d'eficiència. Ells van destapar això de projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
2: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
1: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes civilitzadament
2: i
1: pair-les com Déu mana. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
2: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
1: has de garantir la protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
2: A priori semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però ja va fent que així molt el que va Marçal, però clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
0: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat com a mínim. Mm-hmm. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres millor, però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més ara qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes i ens hem de posar les piles.
2: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
1: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
2: No?
1: El problema és l'onada que ve.
2: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar doncs, aquest llegat.
0: Sí, nosaltres tenim fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en uh-huh. aquest tema i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
1: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants amb diferència de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 uh-huh. en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot el publicat a l'exili, tot el publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines de intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa del que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30-40 anys per internet, amb la qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? Uh-huh. És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. El bonic i el positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt. El que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de dues xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots, perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem primer aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017 alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat de dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
2: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat, i fins la pròxima. Adéu. Sempre.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
2: Passem ara a donar un cop d'ull també a totes aquelles activitats que han preparat pels pròxims dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui ens acompanya l'Anna Maria García. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
2: Imagino que contents ja d'entrada després de la reobertura, d'aquesta reobertura tan esperada de Can Casacoberta, ara fa una setmana aproximadament. Com sí. Han anat aquests primers dies?
4: Doncs el primer dia va ser molt, molt agradable, perquè la gent venia supercontenta i ens deia que bé que estiguéssim oberts, i bueno, molt bé, molt bé. Els primers que van entrar van ser famílies i va ser molt bonic, la veritat.
2: Mm-hmm. Per tant, un moment també emocionant, no?
4: Sí, per nosaltres i per ells, la veritat, perquè teníem moltes ganes de tornar a atendre el públic a la nostra biblioteca.
2: I a més, avui, una setmana després pràcticament, obre també l'Espai Betulia.
4: També, sí.
2: Per tant, doble obertura en pocs dies d'aquestes esperades, també en un mes, el mes d'abril, que és el mes del llibre per excel·lència, sí, de la literatura, perquè se'ns ajunta també amb Sant Jordi, i per tant, el fet que la ciutat pugui disposar de nou d'aquests dos espais, doncs és una bona notícia. Que pugueu fer-hi molt bona feina.
4: Gràcies.
2: Vinga, Anna Maria, doncs què hem de tenir en compte pel que fa a les activitats de les biblioteques?
4: Doncs, com destacats, tenim els relats i contes del Cachi Diabla i l'Alfange, que és a càrrec de la companyia Màgic Empenta d'aquí de Badalona, i que està dins del cicle de la festa medieval de Pirates de Badalona.
2: Uh-huh, que té lloc ara a l'abril, eh?
4: Sí, farem totes les sessions aquest mes d'abril, i a totes les biblioteques, que això és nou, perquè fins ara només que... O sigui, va començar Canyadó, perquè era on estava més a prop de tot el tema...
2: D'allà on es fa la fira, no?
4: Sí. I després es va afegir Can Casacoberta, després Pomar, Llefià, i al final, pues mira, ja estem totes. O sigui que podeu trobar les dates al badabiblios.cat i també a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins de la part de Badalona. Uh-huh.
2: Cal inscripció prèvia, i per tant,
4: sí,
2: els infants de 4 a 9 anys que estiguin interessats a anar-hi, doncs les famílies, afanyeu-vos, perquè això, hi ha unes places limitades.
4: Sí, bueno, la inscripció sobretot és pel tema de l'aforament, perquè uh-huh, és limitat, clar, i és obvi que per un tema de seguretat. Llavors, per gairebé totes les activitats hi ha inscripció prèvia, sempre que vulgueu, adreceu-vos a la vostra biblioteca, adreceu-vos al correu electrònic o al telèfon, com vulgueu, uh-huh, presencialment o així.
2: Molt bé.
4: Val. També tenim Biblioteca i Salut, que és el programa que fem amb Salut de l'Ajuntament, i en aquest cas el que tenim és un taller del ximpanzé, que és uns llibres, una col·lecció de llibres que escriuen els germans Lenk, i en aquesta ocasió és sobre la primavera, que la primavera la sang altera. I és que la primavera ha arribat justament a la jungla, i el ximpanzé es troba que està esbarat i no sap per què. I els seus amics intenten ajudar-li a fent activitats de primavera perquè es pugui calmar una miquetona, a veure què passa.
2: Molt bé.
4: Aquestes es faran entre abril i maig, i a totes les biblioteques també. I aprofito perquè ja que estem tan a prop de Sant Jordi, que sapigueu que tota la col·lecció del ximpanzé mereix la pena, famílies.
2: Molt bé.
4: És molt entretingut i molt divertit.
2: Parlem de les activitats de Sant Jordi, també?
4: Val, doncs a Sant Jordi el que farem serà... Estarem a la plaça de Pompeu Fabra, hi haurà l'activitat de ficció en jocs, que són jocs de... videojocs, val? Però que tenen una part de literatura al darrere, perquè ho entengueu, no, són històries que es van desenvolupant segons nosaltres anem passant de fase, i es fa amb les escoles que, o centres educatius que ho hagin sol·licitat prèviament. Després tenim de 11 a 13 el racó de lectura amb llibres i contes, i a 6:15 tenim amb la Cien Renou Teatre el Drac, la Rosa i en Jordi, òbviament, perquè si no això no té sentit, si no escoltem un altre cop el conte. I tota la tarda hi haurà els tallers de xapes, de dracs i punts de llibre.
2: Això pel que fa a Pompeu Fabra, que ja sabeu, és on té lloc la Fira del Llibre, més enllà de Francesc Layret, també, i la plaça de la Vila, on hi haurà doncs Fira d'Entitats i de més. Nosaltres també hi serem allà presents amb un programa especial. Però més enllà, diguéssim, d'aquest desplaçament, no? D'aquest sortir, treure la biblioteca al carrer, a la plaça de Pompeu Fabra, cada biblioteca fa les seves activitats també de cara a Sant Jordi, no?
4: En Sant Roc hi ha les activitats que es fan directament al cicle infantil de les escoles de Sant Roc. Tot el matí estaran a tope i a la tarda sortiran també a la plaça que tenen a prop. I a més tenim els tallers de papiroflexia que es fan en col·laboració amb l'associació de la PLEC d'aquí de Badalona, a la biblioteca de Llefià i Pomar, Llefià el dimecres 15 i Pomar el dimecres 22. A més, a la biblioteca de Canyadó, el dimarts 21 hi haurà el conte teatralitzat de Sant Jordi i el Drac, i el dijous 23 a 6:15 hi haurà un conte especial d'Una caixa de Rodrigo Mattioli que es farà a la biblioteca de Lloreda.
2: Més enllà de Sant Jordi, alguna altra activitat a destacar?
4: Doncs podem destacar el Bibliolab en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, millor que nou, en el que treballem tot el que és reduir, reciclar, reutilitzar i reparar, que es farà a Can Casa Coberta el dijous 30 d'abril a 6:15, que també cal inscripció prèvia, i penseu que farem titelles i ninots de drap a partir de retalls de roba i aprofitament de millons vels.
2: Això els agrada, eh? Els
4: això és molt, molt entretingut. I llavors això estarà molt divertit. Tenim també el projecte de Parcs i Biblioteques Naturalment, en el que treballem tot el que és el parc de la Serralada de Marina. En aquest cas hi ha un conte a Lloreda, Quants arbres fan un bosc, el dijous 9 d'abril, i una sessió especial del Club de Lectura a Pomar el dimecres 29 d'abril. I, finalment, el programa Estrella, perquè és el que més tenim ara de famílies interessades, és Nascuts per Llegir.
2: Els més petitons.
4: Els més petitons, de 0 a 3 anys, que tenim a Can Casa Coberta, que ho farem a l'Espai Betúlia, el Bibliolab, taller d'experimentació amb capses i caixes, el dimecres 15 d'abril, a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto el dimecres 29 a 6:15, una hora del conte Què portes dins del bolquer, i finalment a Lloreda tindrem Un plou i fa sol el dimecres 29 d'abril a 6:15, i és que a l'abril ja se sap.
2: Aigües mil, eh?
4: Sí. Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, perquè de contingut n'hi ha moltíssim. Hi ha l'agenda dia a dia també de cadascuna de les biblioteques municipals a Badalona, i ho podeu consultar tot plegat, de fet, a la xarxa municipal de biblioteques de Badalona, a la seva plana web, oi que sí?
4: Sí, i aprofito per comentar-vos que us podeu apuntar al butlletí electrònic. Directament vosaltres ho podeu venir a la biblioteca i ens ho demaneu, i així rebeu tots els mesos que és el que fem, i també sobretot a l'Instagram, @badabiblios, que allà trobareu també l'agenda setmanal.
2: Ana Maria, que vagi bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Adéu. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu per compartir junts i escoltar, sobretot, algunes interessants cançons noves d'aquesta setmana. Això ho farem al llarg de pràcticament que 55 minuts. Comencem avui a Barcelona, perquè ell és un guitarrista i cantautor nascut a Barcelona, però que és estretament vinculat a Sant Cugat del Vallès. Es diu Oriol Saltor. La seva cançó, Sense tenir-la al seu costat, que escoltarem just d'aquí a uns moments, ens parla del final d'una relació amorosa i del procés de desamor. Per tant, per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana, Oriol Saltor i la seva Sense tenir-la al seu costat.

El guitarrista i cantant barceloní Oriol Saltó ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la seva nova cançó, anomenada Sense tenir-la al seu costat. Seguim, ara sí, obrim fronteres i ens anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora nord-americana Ashi. El seu nom real és Aislinn Rae Wilson i la seva nova cançó es diu Stop the Wedding, que ens parla del dret a canviar d'opinió, de fer cas a aquells senyals que tenim a vegades d'alerta i de tenir el coratge de fugir d'una relació incorrecta abans que sigui massa tard. Stop the Wedding és la nova de Aislinn.

Es diu Ashi, és una cantant i compositora nord-americana i la seva nova cançó ha sonat així de bé en aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el Stop the Wedding, la seva nova cançó. Tornem a Catalunya amb Nina Calo, que és el projecte musical de la compositora i cantant Paula Rebull, nascuda a Tarragona, que lidera una banda de pop-rock festiu formada íntegrament per dones. La seva cançó, que escoltarem d'aquí a res, es diu Taranyina i parla d'aquest procés d'atrapament, d'alliberament i superació després de sortir d'una relació tòxica o de maltractament.

Una altra de les novetats de la setmana es diu Nina Calo, des de Tarragona ens arriba, i aquesta és la seva cançó Taranyina, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge, en aquest cas anem fins a Melbourne, fins a Austràlia, amb una cantant i compositora de trip-hop i de pop alternatiu sota el nom de Afi. La seva cançó que escoltarem és Tears Always Burn i segueix amb la tònica de les cançons que hem tingut. De fet, la cançó que escoltarem ens parla del dolor emocional d'una ruptura i de la gran dificultat que suposa superar els records d'una antiga relació.

Des d'Austràlia, així ens ha arribat el so de Afi, la seva cançó Tears Always Burn, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem de nou a Catalunya per escoltar un cantant i compositor català de música urbana, nascut a Olot, a la Garrotxa. Ell es diu Lleres, i aquesta és la cançó nova que ens presenta aquesta setmana i que es diu Fotos a la platja. La seva cançó parla de la nostàlgia, del record d'un amor d'estiu i de com es troba a faltar una persona especial a través de records, sobretot visuals. Fotos a la platja, el més nou de Lleres.

Una cançó ben estiuenca, es diu Fotos a la platja, i és la que ens ha portat Lleres, aquest garrotxí, que també ha sonat a través d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ella es diu Ellie Goulding, és una cantant, compositora i multiinstrumentista britànica, i l'escoltarem amb el seu nou èxit anomenat Rubbers, que és i parla bàsicament de la llibertat, de deixar-se portar completament a la pista de ball, i reivindica aquest esperit i l'energia de les festes electròniques, o com les coneixem, les enraves.

La cançó es diu Rubbers, és la nova de Ellie Goulding. En ritme ens ha acompanyat amb aquesta peça que ens ha portat aquesta cantant, compositora i multiinstrumentista britànica. Seguim amb més novetats, un EP d'unes quatre cançons en directe, a més, des d'un concert que van fer a Barcelona, els Teràpia de Xoc, la seva tornada, ja sabeu que està aconseguint un èxit important amb la seva gira, i aquesta és una de les cançons que trobarem, una de les emblemàtiques que trobarem en aquest EP de quatre cançons en directe des de la ciutat de Barcelona. Teràpia de Xoc, els Garrotxins, amb Tota la nit.

El seu nom és Nina Barceló, aquesta és la cançó Two Set Streets, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes, que ara mateix se'n va fins a Dublín, a Irlanda, per escoltar i conèixer Jassy. Ella és una cantant, compositora i DJ, i ens porta aquesta peça anomenada My People, que és una cançó molt personal i un homenatge a les seves arrels.

És el ritme de Jassy i aquesta és la seva nova cançó anomenada My People, una altra interessant novetat de la setmana. I ara anem per una banda que no és tradicional, sinó que és un projecte personal del lletrista Rafael Azañón, i és un projecte que utilitza intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Per tant, serà una de les primeres històries que escoltarem en català, a més, i feta amb intel·ligència artificial. La cançó es diu Ens haurem tornat a equivocar i parla de la indecisió, del dubte i de la por a cometre els mateixos errors afectius o personals del passat. Així sona, doncs, aquest projecte de Rafael Azañón que es diu Tan sols jo.

Aquesta és una de les històries de Tan sols jo. És el projecte personal del lleterista Rafael Azañón, que utilitza, com he dit abans, intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Ens haurem tornat a equivocar, és la cançó que ens ha portat Tan sols jo. Anem per altres històries i fem de nou un viatge. En aquest cas, anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Role Model, cantant i compositor nord-americà de pop alternatiu, amb la cançó que es diu Harmony.

El seu nom és Role Model, aquesta és la cançó Harmony que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, es diuen Savannah, és un grup de pop-rock independent de Granollers i la seva nova cançó Bones Vistes, que parla de la maduresa emocional. Així sona.

La formació Sabana des de Granollers ens ha arribat amb la seva cançó Bones Vistes. I ja hem arribat a la part final del nostre camí, que el compartirem amb una història d'Angelo Ferreri. Ell és un prolífic productor i DJ de música house, nascut a Sicília, a Itàlia. I la seva nova cançó, I Feel For You, ha estat creada juntament amb Roller Funk, és un tema de ball que escoltarem per posar així el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Molt de ritme per compartir ja aquest nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Tornem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Y diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: No, és que és l'únic dient les hores.
3: Ja, ja. Això és una ràdio de casa. M'agrada, sí. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Sí?
3: Sí, perquè jo no m'imagino qui fa les notícies a RAC1 o Catalunya Ràdio, eh?
2: Des de fent el gos. Tierra,
3: fent el gos.
2: No, no, no, és evident. Està clar. Però per algú serà, també.
3: Escolta, què tal? Com anem? És divendres i avui.
2: Doncs mira, això es nota perquè estem més contents, oi?
3: Sí, sí, sí. Per ser ahir, deixa'm dir una cosa. Concert sensacional d'Antònia Font al Teatre Zorrilla, eh?
2: Sí, va estar molt bé.
3: Hi havia la flainata de la ciutat.
2: Sí. Bé, hi havia els de sempre.
3: Sí. La flainata.
2: La flainata.
3: La flainata. Avui comencem amb temes, i ara d'entrada us avanço, que no gaire agradables.
2: Per què, eh?
3: No, l'actualitat no estava gaire amable, podríem dir.
2: Però seria si és divendres.
3: Ja, però després marxarem a altres temes, potser més divertits, però d'entrada avui comencem parlant d'una oferta de feina no gaire interessant i us quedareu astorats. Ho publica el diari 20 Minutos, de l'edició d'aquest divendres 7 de novembre. Diu, una oferta de feina busca una assistenta,
2: sí.
3: Fins aquí tot normal, eh? Però que no sigui negra.
2: Oh, què dius ara?
3: Però fins aquí diries, mira.
2: No, home, no. Fins aquí diries, mira, no.
3: Però espera.
2: És una oferta racista.
3: Però espera, quan et digui que aquesta oferta és per al Centre de Solidaritat...
2: Oi, oi, oi.
3: Atenció! Una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la inserció laboral dels immigrants.
2: Pot ser reial, això?
3: Totalment reial, dedica avui gairebé una plana. És molt fort la notícia, eh?
2: No m'ho puc creure.
3: Sí, ha aparegut publicada a la borsa de treball d'aquesta ONG i l'associació ho ha justificat dient que és un requisit del client.
2: Del client? De quin client?
3: Sí, suposo que aquesta entitat té una borsa de clients, aquesta entitat benèfica o de solidaritat, i un dels seus clients necessitava una assistenta però que no sigués negra.
2: Però per quina raó?
3: No ho sé.
2: No ho entenc.
3: Aneu a buscar-hi, si et sembla.
2: Sí, anem a veure si entrellem l'entrellat.
3: Aneu a trucar a Madrid. És una entitat que es diu Centro de Solidaritat. Marquem el 91 i aviam si busquem la solució, l'enigma.
2: Anem a la capital del regne.
3: Que fora, tres paraules que déu-n'hi-do, eh? No sea negra. Això
4: todos
3: posava...
2: Què és això que ha sortit aquí?
4: Todos moros o todo cristiano.
2: Ah, qui és? Sí.
3: Truquem-hi, va.
2: Truquem-hi. Tornem a marcar.
3: Tornem a marcar perquè la línia...
2: Avui no va bé. Has posat el 91, eh?
3: 91, sí, sí, truquem. 91.
2: Que truquem a Madrid.
3: Truquem a Madrid, 91.
2: Madrid.
3: Madrid.
2: Què? La línia o no hi ha línia?
3: No hi ha línia?
2: Què passa? No funciona?
3: És si real funciona? Que no hi ha línia?
2: No hi ha línia? No funciona?
3: Escolta, si no hi ha línia, marxo. No perquè existeix. Sense línia telefònica no podem fer res.
2: No existeix? Què passa?
3: Què ens passa?
2: Una informació quiero.
3: Tenim un altre telèfon, eh? Si...
2: Sí? Ah, surt un fax.
3: Doncs tenim un altre telèfon. Mira, 91...
2: O no hi ha cobertura?
3: 521 06 60. 91 521 06 60.
2: Sí que costa, trucar a Madrid.
3: Ara.
2: L'altre era el fax, potser.
5: Centro de Solidaritat, dígame.
3: Hola, buenos días.
5: Hola.
3: He llamado al Centro de Solidaritat.
5: Sí.
3: Vale, mira, te llamo de una emisora de radio de Cataluña.
5: Sí.
3: Te llamo sobre el tema de una oferta de trabajo que hoy ha publicado el 20 Minutos.
5: Sí.
3: Bueno, supongo que sabe de lo que le hablo,
5: totalmente,
3: ¿no?
5: Totalmente, claro.
3: Vale, queríamos saber si era posible la opinión de la entidad, de la ONG.
5: Pues un momentito, por favor.
3: Vale.
2: Gaire contents estan. Aquí amb el rotllo.
3: Gaire contents no estan.
2: I amarro.
3: Ho trobo un escàndol per això, eh?
2: Estan negres.
3: És escandalós.
2: Era escandalós.
3: Sembla que no pugui ser.
2: Però un moment, espera, perquè potser hi ha una explicació.
3: A veure, també...
1: Sí, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien.
3: Mira, soy Carles Carvajal, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
1: Muy bien.
3: Mira, te llamo sobre un tema que nos ha llamado la atención esta mañana.
1: Sí.
3: Que publica el 20 Minutos, el tema de una oferta de trabajo.
1: De la empresa, sí.
3: Correcto. ¿Usted me podría dar algún dato? Porque, bueno, aquí la noticia explica que, claro, que esto lo justificáis diciendo que es un requisito del cliente, en ese caso de la oferta de trabajo.
1: La justificación no es una, no es una justificación.
3: Bueno, es lo que es lo que publica el 20 Minutos.
1: Ya, no, sí, lo tengo, además he
3: hablado
1: con ellos ya después a última hora. No es un...
3: ¿Con quién hablo, perdona?
1: Soy la directora.
3: La directora, ¿eh?
1: Sí. Entonces, yo desde luego digo, luego lo que ponga, ya sé que es un riesgo, pero la verdad es la verdad. Ha sido un error de transcripción de voluntario que ha pasado tal cual, cual decía la empresa, el dato. Entonces, el único problema que tiene es que se ha puesto el dato que pide la empresa, pero nosotros llevamos ya muchísimos años, como 19, con una prospección empresarial, entre la cual tenemos gran cantidad de personas que son de color y todas colocadas.
3: Uh-huh.
1: De hecho, el año pasado tuvimos 1,000 inmigrantes que atender y no había
2: ¿Pero
1: uno
2: quién,
1: ni dos,
2: quién
1: había
2: es
1: muchos.
2: El error?
1: O sea, ahora mismo estamos dando cursos...
3: Perdone que le moleste, ¿eh? El error sería...
1: De transcripción.
3: Que la persona, el voluntario en este caso,
1: copió,
3: que pasó
1: empresa,
3: del papel, por ejemplo, del papel que envió la empresa a Internet, ¿no?
1: El papel que mandó la empresa a Internet, no. O sea,
3: no, a ver, ¿cómo fue el error de dónde viene?
1: El error de que llaman, después de 18 años, soy de tal empresa y necesito, por favor, una persona que me venga, pues en este caso decían que auxiliar de ayuda a domicilio.
3: Sí.
1: Muy bien, pero por favor que no sea el color o que no sea negra, no me acuerdo cómo ponía ese color negra.
3: Bueno, en Internet ponía no sea negra.
1: Exacto, bien. No, como lo ponía, pues puesto está, y punto. Y entonces, bueno, pues la chica lo copió, pues ya está, pues copiado. Pues muy bien, pues nada. Como da la casualidad que estamos renovando constantemente las ofertas, pues salió ayer. Pues
2: si no va a ser un error, no va a pasar para el filtro. No, eso supongo que hubieran eliminado.
3: Ya. Porque supongo que si ustedes se dan cuenta, se hubiera eliminado antes de publicarlo en Internet.
1: Ah, no, claro, es que exactamente.
3: Aquí iba. Aquí sería la clave de todo.
1: No, la clave es que eso no se puede poner. Es que no se puede poner, ni se puede coger una empresa.
3: Bueno, pero una cosa, ahora aquí hay otro tema. Es la empresa que en este caso llamó para publicar la oferta de empleo. Esta empresa sí que dijo que la persona no fuera negra, ¿no?
1: Eso
3: ¿o no?
1: Que dijo, eso es lo que dijo.
3: O sea, lo dijo.
1: Y por eso se ha puesto porque lo dijo. Bueno, se ha puesto porque la cogió, igual que copiaba a nosotros, pues copió ese. Y ya está, todo automático, ya está.
3: Ya,
1: pero es la empresa la que lo dice. Bien, pues ya está.
3: Pues perfecto. Pues nada, yo creo que ha quedado clarísimo.
1: No, ayer llamaron también de varios sitios.
3: El anuncio se ha retirado. El anuncio está retirado, ¿eh?
1: ¿Eh?
3: Está retirado.
1: Sí, inmediatamente.
3: Perfecto.
1: Pero vamos, en el mismo día. De hecho, lo dice aquí, que se retiró, pues claro, se retiró.
3: Muy bien.
1: Eso no se puede hacer. Vamos, es que no se puede hacer ni coger la empresa esa, por supuesto, ya. O sea, no es por este momento, sino por siempre.
3: Ya no vais a trabajar más con la empresa.
1: Claro, que no, porque eso es como colaborar con ellos, eso es directamente, y no queremos.
3: Muy bien.
1: Nosotros aquí ya te digo que el año pasado tuvimos el proyecto este de la Comunidad de Madrid y eran 1,000 inmigrantes los que tuvimos y recibimos.
3: Uh-huh.
1: Entonces yo se te digo que no había ni dos ni 14, había muchas personas que eran de color, sino, uh-huh, y están colocados, los cuales al ver esto me han llamado a Pilar. ¿Quieres que demos testimonio? ¿Quieres que mandemos? Digo, no, si esto ya está aclarado.
3: Perfecto.
1: Y lo que cada cual quiere sacar cuerda, bueno, pues que saque, ya lo sabemos.
3: Sí. Nos ha quedado clarísimo.
1: Vale.
3: Gracias.
1: Pues nada,
3: Buenos días. Escolta, sempre es bo, veus, buscar l'opinió i saber què passa.
2: Té més
3: per
2: sentit
3: què passa?
2: Ara.
3: Com això... passa?
2: Sí, Matins, amb Josep Cuní. Això té més sentit ara, eh?
3: Sí, ara sí, ara sí.
2: Ara també la personeta que va veure aquest anunci i va decidir penjar-ho a internet...
3: Hola.
2: No s'ho llegia, eh?
3: Per picar-ho.
2: Sí, per presses. És que anem massa amb presses.
3: Clar, si potser t'arriben, 80 anuncis, doncs la persona que ho feia picava i ja està.
2: Hauríem de ser presents a la bronca que devia rebre aquesta personeta que va penjar l'anunci a internet.
3: Va, escolta, anem a d'altres temes del dia. Ja et dic ara que no són gaire agradables. I de Madrid anem fins a Múrcia.
2: Que hermosa eres.
3: Hi ha una població, en aquest cas, que viu moments delicats. Estem parlant de la població d'Archena, a Múrcia. Per què? T'explico. Les darreres hores, l'alcalde, Manuel Marcos, ha estat brutalment apallissat per uns desconeguts després de robar a casa seva.
2: Ostres, com li va passar al Moreno, més o menys, no?
3: Correcte, però aquí ja ho... comencem amb un altre tema. Ja saps que quan arriba aquesta època de l'any, de quin tema parlem sempre? Del tema de la loteria de Nadal.
2: Sí.
3: Falten ja poques setmanes perquè arribi el tema de la loteria de Nadal. I la loteria porta o molta alegria o també porta desgràcies.
2: Per què?
3: Perquè resulta que els assaltants també han robat part dels diners de la loteria del Partit Popular, que es veu que aquest senyor la tenia a casa seva i que la seva dona s'encarregava d'administrar.
2: És a dir, que si toca aquí hi haurà un problema important.
3: Bueno, part dels diners. El que no posa la notícia del diari OK és si s'han emportat dècims de loteria.
2: Ah, part dels diners.
3: Si sembla, anem a trucar a la població, aviam com està l'alcalde,
2: sí.
3: I també que ens donin aquesta darrera hora sobre aquest succés. Truquem a Arxena.
2: Ens truquem a Arxena, població de Múrcia.
3: Múrcia, sí.
4: Al ayuntamiento de Arxena.
3: Arxena.
4: Si conoce la extensión, marque 5 y a continuación el número.
3: De fet, a la pàgina web de l'Ajuntament publiquen una notícia d'última hora i és una manifestació dels veïns que hi ha hagut.
2: Perquè potser no és el primer cas, no?
3: I sobretot per aquesta veïssa que ha rebut l'alcalde.
2: Bé, suposo que hem d'esperar perquè surti l'operadora, no?
3: L'alcalde suposo que és el Partit Popular, perquè si la loteria... ¿Es el Partido Popular?
4: Ayuntamiento, dígame.
3: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
3: Te llamo sobre el tema del alcalde.
4: Sí.
3: De entrada no sé si está mejor.
4: Sí, está dentro de la gravedad, está un poco mejor, sí. De todas formas, si quiere hablar con el de prensa...
3: Sí, me lo puedes pasar.
4: Sí, le dejo el móvil.
3: Vale, dígame.
4: 680...
3: Sí.
4: 53...
3: Sí.
4: 86...
3: Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama?
4: Tomás.
3: Tomàs, gràcies.
4: Vinga, hasta
3: luego. Anem a trucar al Tomàs de Bremsa.
2: Sí.
3: Aviam què ens explica sobre aquest succés que ha trasbalsat les darreres hores de la bonica, encantadora i tranquil·la població d'Arxena.
2: Avui sembla això una mica està passando, eh?
3: Està passando.
2: Jo porto tirants.
3: A veure, l'actualitat és l'actualitat.
2: Sí.
3: Hi ha dies que és més agradable i hi ha dies que no podem trobar notícies.
2: No,
3: i...
2: clar. No, és evident.
3: A veure,
2: és evident,
3: que no som Radio Teletaxi,
2: no,
3: això.
2: No t'enfadis. Estem trucant a Tomàs de premsa, que deu estar ocupadíssim.
3: Sí.
2: I a veure si ens agafa el telèfon.
3: Aviam si té un minut per nosaltres que ens expliqui l'evolució de l'alcalde Manuel Marcos. Va ser dimecres...
2: No ens l'agafa, tornem a provar-ho.
3: Tornem a marcar, i si no, si et sembla la part final, els minuts finals, podem anar una altra vegada fins a Arxena.
2: Mm-hmm.
3: Això que el robatori... va fer-se a casa seva, ho dèiem. De moment, segons dades policials, s'haurien portat 2.000 euros a la loteria.
2: Déu-n'hi-do.
3: Però, clar, aquí no detalla si els dècims també.
2: Home, 2.000 euros a la loteria, el PP ha venut molts, eh? No?
3: Sí, Déu-n'hi-do, està bé.
2: 2.000 euros.
3: Hi ha línia o no? Sí?
2: Hi ha línia.
3: Ara.
2: Però no ens el vol agafar o no pot agafar-lo? Bé, sí que sabem que sembla que està millorant l'alcalde.
3: Sí.
2: Això ja ens tranquil·litza.
3: Fem una cosa, deu estar potser amb alguna roda de premsa, alguna cosa. Ho intentem d'aquí uns minuts.
2: Sí.
3: I continuem parlant de loteria en aquest cas. Va, però una cosa més agradable i parlem... Si parlo de loteria i parlem de Catalunya, quina és l'administració que sempre surt?
2: La de sort.
3: I el seu propietari es diu Xavier Gabriel...
2: La bruixa d'or.
3: Avui l'intentarem buscar, volem parlar de la loteria, però en aquest cas d'una cosa que farà el proper any. Ens ambientem una mica, no?
2: Sí. Aquest és el que presenta està passant. Aquesta música que fa com 2 o 3 anys que ja no sona.
3: Ja, a mi...
2: Jo estic tristíssim.
3: No m'agradava gaire, eh?
2: El calvo no t'agradava?
3: No, la música aquesta, em posava trist.
2: Sí, però...
3: Jo era més, del telecupón.
6: Una vez realizadas las comprobaciones previas y diarias, se procederá a la extracción de las bolas que compondrán el número premiado en el sorteo de hoy.
3: ¿Te'n recordes?
2: Sí.
3: La bola, eh?
2: No, el feien per Nadal, el feien tot l'any.
6: El 2.
2: Ahir parlava aquelles boletes que...
3: Mira, sí, mira.
2: Voten o no voten?
3: Mira, a veure.
7: Un cau.
3: Mira com cau. A veure quina cau.
6: El 1.
3: El 1. Sí. Això és a Telecinco, sí. L'època que presentava Carmen Sevilla.
2: Carmen Sevilla.
3: Era l'any 95.
2: Clar, va rescatar Valerio Lázaro.
3: Sí, sí, sí. Mira ara, mira.
2: Què vol dir l'ovella? Ah, l'ovella de Carmen.
3: La vejita. Va, escolta una cosa.
2: Sí.
3: Avui és notícia, de fet ja fa dies que se'n parla, que ho publiquen diferents diaris, que Xavier Gabriel, el propietari de la Bruixa d'Or, una de les administracions de loteria més conegudes del país i d'arreu de l'Europa, serà el primer...
2: O del món, o de la galàxia, no?
3: Sí, sí. Serà el primer turista espacial de Catalunya.
2: És reial?
3: Sí, sí.
2: Tens la dinestia, aquest home?
3: Bueno, de Catalunya i de la resta de...
2: d'Europa.
3: Gabriel serà un dels passatgers que gaudirà del primer vol de l'Spaceship One. No, One no, Xu, Xu.
2: Però tu saps el que representa això? Tens una pronunciació que em recorda a la de Califòrnia.
3: Sí, clar, no?
2: Sí. Escolta, però tu saps què
3: significa
2: això?
3: El teu anglès no és gaire millor.
2: No, però és que això que estic semblava xinès. No entens?
3: A veure, space...
2: Sí, d'espai...
3: Ship...
2: De nau...
3: I xu...
2: I xu què vol dir?
3: Xu... Sí, sí, mira. Una aeronau de l'empresa Virgin Galactic que ha impulsat els vols comercials més enllà de l'atmosfera de la Terra. Anem aviam si ens agafa aquest home. Això és molt difícil de fer avui, eh? És un repte. Aviam si trobem en directe Xavier Gabriel i si està preparat per aquest viatge espacial.
2: Tu saps el que deu costar, aquest viatge espacial? És conscient dels milions que costa?
3: $200,000.
2: $200,000?
3: Això vol dir poc més a 150.000 euros.
7: Indiqui el tipus d'informació a cada fitxa.
3: Sí.
7: Premi 1, per demanar informació sobre dècims amb enviament a domicili.
2: Escolta, però si...
7: Premi 2, per demanar informació sobre dècims electrònics. Premi 3, per a... Consigue tu saco de oro ya.
2: Es real.
7: Premi 4, per demanar informació sobre els productes de merchandising de la Bruixa d'Or.
2: Es real.
3: Perdona.
7: De Nadal.
3: Què hem de fer?
2: És un cac, això, o què passa?
3: A veure, a veure.
2: I si vull parlar amb la senyora que està venent dècim?
3: Jo m'he quedat astorat. Cada Navidad, a veure. Els sueños juegan
2: a la lotería. Sí, sí, sí, però sí,
7: nosaltres... Bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola.
7: Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
7: Digui'm.
3: Va, escolta.
7: Sí.
3: Hola, truco de Ràdio Badalona, a Catalunya.
7: Sí.
3: Volia parlar, si era possible, amb el Xavier Gabriel.
7: Me indica que...
3: De Ràdio Badalona. Badalona.
7: I digue'm el seu nom, sisplau.
3: Carles.
7: Carles.
3: Sí.
2: Que ens ho ha d'assignar el rei?
7: En aquest moment... voldria parlar ara mateix amb el senyor Xavier?
3: Sí, si era possible, res, 30 segons o més.
7: Doncs en aquest moment no és possible.
3: No és possible, no hi és.
7: No, l'administració està avui tancada per qüestions familiars.
2: Ja, i el soroll que se sent?
3: I el soroll aquest que se sent?
7: Digui'm.
3: Està, però està oberta o no?
7: No, no, l'administració està tancada.
3: Ah, està tancada.
7: Sí, avui està tancada.
3: Però per internet i per telèfon es pot comprar, suposo,
7: sí,
3: o no?
7: Sí, per internet i per telèfon, sí.
2: Això sí, el negoci no para.
3: Val, perfecte. Doncs res, ja trucarem un altre moment.
7: D'acord.
3: Gràcies.
7: Gràcies a vostè, bon dia.
3: No he volgut incidir perquè he dit qüestions familiars.
2: Sí, és possible que estiguin tancats per una defunció, no?
3: Per exemple, ara, si tu vas expressament avui a Sort a comprar loteria i te la trobes encara, quina gràcia, també, no?
2: Doncs sí. Digue'ns que acaba de trucar-nos Tomàs de...
3: Ah,
2: de Múrcia, no?
3: De Múrcia, d'Arxena, doncs Emi, va. Tornem al tema d'Arxena, aviam com hi ha la darrera hora d'aquest succés.
2: El tornem a trucar.
3: Que ha trasbalsat la població. Va, som-hi.
2: Ens tornem a posar seriosos.
3: Escolta, no he volgut incidir, perquè, clar, vés a saber...
2: Potser ha passat una desgràcia, no?
3: Sí.
2: Avui tot és tristesa.
3: Ai, sí. I mira que és divendres, eh?
2: Sí, sí.
3: Aviam si ens agafa el telèfon.
2: Ara no ens l'agafa, ens acaba de trucar i no ens l'agafa.
3: O està molt ocupat o alguna cosa passa. Rara,
2: no hi és. Es diverteix.
3: Sí, sí.
2: Ens truca i ara no l'agafa.
3: Bé, escolta, esperem que a la part final puguem parlar amb ell, et sembla?
2: Sí.
3: Escolta una cosa, parlem de més temes i avui porto, atenció, un suplement que publica cada divendres el diari Avui i que es diu Sortim. Sortim. Tu saps que és un suplement que publica cada divendres l'Avui amb propostes per al cap de setmana.
2: Sí.
3: I avui hi ha quatre planes dedicades... Hi ha un titular que diu La ciutat de Bétulo, o sigui, Badalona, amb ulls de nen. Tu te'n vas fins a aquest fantàstic reportatge. Diu Badalona fa 2.000 anys. És el titular.
2: Ah, no ho sabíem.
3: No ho sabies?
2: Que fa 2.000 anys, o...?
3: I el reportatge diu... Sabíeu que Bétulo es va formar abans que Barcino? O sigui, abans que Barcelona?
2: Sí.
3: Avui podeu recórrer part d'aquesta ciutat romana i aprendre com vivien els avantpassats de Ricky Rubio. Això és el que posa...
2: A veure. Sí, és real.
3: A veure.
2: És a dir, això és el que es diu...
3: Senyors de l'avui.
2: Ho han colomat aquí.
3: Sí, senyors de l'avui.
2: Amb un calçador així de gran.
3: D'entrada, Ricky Rubio, que sapiguem, no és a Badalona. És a Masnou.
2: Això per començar.
3: Això per començar.
2: I després què hi pinta aquí?
3: Mira que hi ha hagut badalonins amb il·lustres.
2: Home, el Ricky Rubio.
3: El Ricky Rubio que ni és a Badalona.
2: Això és per atendre els lectors.
3: Sí, no?
2: Perquè dins dubto que es parli del Ricky Rubio.
3: I sobretot el que parla aquestes quatre planes és a visitar les termes romanes.
2: Mm.
3: Sobretot amb nens. O sigui, la proposta va enfocada cap als nens. Diu, per exemple, visita guiada gratuïta un cop al mes, per exemple, per totes les restes romanes de la ciutat, però sobretot ens destaquen visitar, en aquest cas, des de la Venus a Badalona fins a les termes romanes.
2: Mm-hmm.
3: Què et sembla?
2: Bé.
3: Sí?
2: Sí, però...
3: Jo vull saber l'horari.
2: L'horari.
3: De les termes. Anem a trucar al museu.
2: Truquem. Museu Municipal de Badalona.
3: Sí.
2: Són molt maques, les termes, eh?
3: Sí.
8: Benvinguts al Museu de Badalona.
3: Sí.
8: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
3: És un reportatge força interessant, eh?
8: Gràcies. Mm.
2: Ens mantenim a l'espera.
3: Sí.
8: Bienvenidos al Museu de Badalona.
3: Hi ha fotografies, en aquest cas, des de la Casa dels Dofins,
8: en breves moments,
3: el conducte d'aigües...
2: Mm. Sí, sí, espera que ho connectin tot i que tindrem les restes...
9: Museu, bon dia.
3: Hola, bon dia. Volia saber l'horari de les termes.
9: A l'horari de les termes? De 0 a 0.
3: No. De 0 a 0, què vol dir?
9: De tancat a tancat. Estem d'obres.
3: Ah?
9: Sí, les termes les tenim d'obres.
3: Ja.
9: Però podeu visitar una casa que tenim, la Casa del Dofín.
3: Ah, és que he vist un reportatge que ha publicat l'Avui, de quatre pàgines, avui.
9: L'Avui?
3: Sí,
9: ah,
3: sí, a l'Avui d'avui,
9: sí,
3: per
9: sí.
3: visitar la Badalona Romana i sobretot de sacar les termes, també.
9: Les termes?
3: Sí.
9: Hòstia, doncs el periodista no s'ha enterat bé. Les termes les tenim d'obres ja fa 6 mesos.
3: Ah, 6 mesos.
9: I encara trigaran per a, fins més o menys per l'abril.
2: Oh,
3: per l'abril.
9: Perquè s'està fent la connexió a Font i Cussó, i és una obra gran, perquè s'està... passant per sota els blocs.
2: Mm.
9: I llavors això és una obra forta.
3: Val.
9: Però tenim una casa romana, la piscina de Quin Litici, el jardí
3: sí.
9: i el conducte d'aigues, que això es visita el cap de setmana. El dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8.
3: Perfecte.
9: I el diumenge de 10 a 2.
3: Molt bé, doncs vale. Gràcies.
9: Vinga, de
3: gràcies. M'agrada una frase que ha publicat aquest periodista que es diu Oriol Ballester,
2: sí.
3: del diari Avui. Diu, Badalona passava la mà per la cara a Barcelona en aquella època, com fa de vegades el joventut amb el Barça de bàsquet.
2: Aquí, una
3: toma,
2: altra.
3: Toma.
2: Una altra cosa ficada amb calçador.
3: Sí, eh?
2: Amb calçador Norma.
3: Sí, què et sembla?
2: Una cosa, aquí poden haver passat dues coses. O bé aquest reportatge està fet des de fa abans de 6 mesos i l'han publicat ara perquè tenien un buit.
3: Sí.
2: O bé que l'Ajuntament no ha informat al periodista que estaven tancades.
3: Sí.
2: No?
3: Sí. Una de dues ha passat.
2: O al periodista li van dir no es va entrar. També podria ser, no?
3: Sí, sí. Bé, escolta, si voleu ja sabeu que hi ha coses que sé que es poden visitar, però les termes romanes en aquest cas no.
2: A l'abril.
3: A l'abril, eh?
2: A l'abril.
3: Anem a d'altres temes al dia, deixem aquest suplement de l'Avui. Som-hi.
2: Sí, som-hi. Que bonito es Badalona.
3: Escolta, avui m'ha agradat el... En l'article, el reportatge que obre el diari OQUE.
2: Mm.
3: Diu, no només aquest article, sinó també la portada d'aquest diari gratuït d'aquest divendres. Diu, Europa obliga els espanyols a adoptar la puntualitat britànica. Diu que cada vegada els espanyols són més puntuals.
2: Mm.
3: Diu que el ritme laboral i les relacions amb professionals de països del nostre entorn provoquen un canvi inevitable en el compliment dels horaris, encara que hi ha molta gent que és impuntual en trobades socials.
2: Mm.
3: Tu ets puntual?
2: Jo sóc molt puntual.
3: Sí?
2: I no m'agrada gens la gent que no és puntual.
3: Hi ha gent que és tan impuntual que arribar un quart d'hora tard, ho troben, que han arribat bé.
2: I encara puc suportar menys la gent que arriba poc puntual, que arriba un quart de retard i no et demana perdó.
3: Ja. O hi ha gent que...
2: És més, et diu, home, doncs tampoc és per tant.
3: I hi ha gent que tarda mitja hora.
2: Ja. Xavi Llauradors d'aquests.
3: Sí?
2: Que arriba tard, sempre.
3: Arriba tard.
2: Sí. I és d'aquests que no, no et demanarà perdó mai a la vida.
3: No arriba tard, crec. Almenys aquí es fitxa.
2: Aquí no, és veritat. Aquí la ràdio arriba puntual.
3: Per cert, parlant de fitxar, avui el diari OK publica la mateixa notícia, tot ho posen aquí.
2: Un calçador.
3: Sí, sí. Diu, el Vaticano empieza a fitxar.
2: Per exemple, no?
3: Sí, sí. Diu que a partir de gener, els 2.748 treballadors al Vaticà... Mm. Repeteixo la dada. 2.748 treballadors al Vaticà tindran que fitxar l'entrada i la sortida.
2: I aquí no hi ha càrrecs de confiança ni tonteries, eh? Aquí
3: diu que tots es mirarà treballen. La puntualitat i el rendiment per fixar les retribucions salarials, ara sí, de laics i religiosos.
2: Déu-n'hi-do.
3: És fort, eh?
2: Déu-n'hi-do. Tu també ets puntual, per això.
3: Sí, per cert, tornant al tema puntualitat, ha fet com un rànquing per demarcacions. Ai, sí. Demarcacions no, províncies, autonomies, ja no sé què dic.
2: Regions.
3: Regions. Diu que els catalans són els més puntuals,
2: sí.
3: Juntament amb els asturians.
2: Però això ja ho tenim, els catalans, que són puntuals.
3: I, atenció, els menys puntuals, Múrcia... Alacant...
2: I Andalusia.
3: I València.
2: Ah, no?
3: Sí, Múrcia, Andalusia no diu res. No diu res. Però els més puntuals, els catalans. Segons el què,
2: I això com es calcula?
3: I això com han fet? Un sondeo realizado, ¿por qué?
2: I així, es queden tan panxos.
3: I es queden tan panxos.
2: Tan Pancho Villa es queden.
3: Diu, a más de un millar de persones.
2: Sí, sí.
3: Això
2: a un millar de persones, eh?
3: Jo et dic a vegades que aquests carrusels que fem a vegades, aquestes enquestes que fem nosaltres...
2: Ho podríem publicar, no? Segons l'enquesta de Radio Ciutat de Badalona...
3: El bètolo, Un 4% dels ciutadans diuen tal cosa.
2: Clar.
3: I ja està.
2: Doncs no és mala idea.
3: I punto pelota.
2: Punto pelota.
3: I punto pelota. Escolta, marxo.
2: Sí?
3: Marxo amb un titular que publica el 20 Minutos. Diu el titular, detenido por morder para robar un móvil.
2: Com ho ha detenido por?
3: Sí, es veu que un ciutadà marroquí va ser detingut ahir a Màlaga després de mossegar la mà a un ciutadà senegalès perquè li va intentar robar el mòbil. Es veu que el va agafar del coll, el va tirar al terra i el va mossegar. Va mossegar la mà i li va robar el mòbil.
2: Ai, ai.
3: Violència callejera, Sí, sí. El món està fatal. Escolta, espero que el cap de setmana sigui millor.
2: Com es diu callejera en català?
3: De carrer.
2: De carrer.
3: De carrer, sí.
2: Molt bé.
3: No puc trobar el de premsa, no?, de l'Ajuntament d'Arxena?
2: No.
3: No, no hi ha temps, tampoc,
2: no? No hi ha temps.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: Qui diga?
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Z.
12: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
15: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamat a la tele xorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
3: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
20: Bueno, porque...

0: Comencem el repàs d'altra cara de l'actualitat.
1: Aquelles notícies que cada dia repassem dels diferents diaris que ens arriben cada matí, eh? Avui és un dia una mica estrany, eh? Perquè m'ha arribat tota la premsa gratuïta. Tinc aquí el 20 minutos, el què?
0: El metro.
1: Per cert, cada dia aquests diaris són més prims.
0: La crisi també afecta els gratuïts.
1: Hi ha crisi, eh? Avui el què? 20 pàgines només té. 20 pàgines. Habitualment en té 32. Avui, 20.
0: No tenen publicitat.
1: I el 20 minutos, aviam. Això es nota la crisi, eh? 24.
0: 24.
1: A sota la crisi també els diaris gratuïts, clar. Menys publicitat, menys pàgines.
0: És el que té ser gratuït, eh?
1: És el que té. Bé, escolta una cosa. Bé, la resta de diaris de pagaments també no és que tinguin moltes planes més. Avui és un dia fluix. Els dilluns sempre és un dia fluix. Avui d'entrada comencem anant fins a Santa Cruz de Tenerife.
0: Sí.
1: En concret volem parlar del ple municipal, del ple de l'Ajuntament de Santa Cruz, perquè la passada setmana hi va haver-hi un afer increïble.
0: ¿Por qué?
1: Anem a escoltar-ho.
2: La siguiente pregunta en relación de inmuebles con
1: usos cedidos
2: a ONGs y
1: le doy una paso a una regidora. Esther.
2: Doña Esther.
1: Esther.
3: Muchas gracias. La relación de locales que usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en
1: ONG.
3: Patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera. Pero con esa sigla...
1: ¿ONG?
3: No.
1: No hay ninguna.
3: Después, no, en relación a todos los locales...
1: No hay ninguna entidad
3: si
1: como ONG.
3: ...o alquilados a terceros, que actualmente no
1: pueden
3: ser utilizados para actividad municipal y necesitado por otros terceros.
1: ¿Qué digo?
3: La situación, o sea...
1: Sí. Aquí la tallen.
2: Espera que acabe, don Guillermo.
1: L'alcalde.
0: Es que tal com parlo.
1: I el regidor de l'oposició diu, a veure,
2: sí,
1: què està passant aquí?
2: Sé también qué matización va a ser. Pero a mí parece que estando en el uso de la palabra... ¿Y acabó?
1: Sí. Ah. Y acaba, la regidora ya acaba.
0: Acabat, acabat.
1: Esther, ya acaba.
3: No hay palabra.
4: Yo se lo agradezco, doña Esther. Mire.
1: A ver.
4: Vamos a ver. ONG... no es el nombre de ninguna organización. Usted tiene al lado a la responsable de bienestar social.
1: Es
4: ONG
1: fuera, eso,
4: es organización no gubernamental. La misma palabra lo dice. Pase pernocta, dormir fuera del cuartel.
1: Hoy.
4: ¿Me comprende?
0: Hoy.
4: Por favor, señor alcalde.
0: ¿Esto qué es?
4: Hombre, por favor, señor alcalde, que llevamos 3 meses para que nos digan cuántas ONG y me dice la concejal responsable que no hay ninguna organización que se llame ONG. Oiga, que esto parece de Groucho Mar.
1: ¿Qué te sembla, això? És escandalós.
0: Escandalós. Mira el públic com reacciona.
1: Sí, que una regidora, en aquest cas, es pensi que ONG és una entitat i que digui, no, és que no hi ha ninguna entitat que se llama ONG.
0: Ella va posar ONG al Google i li van sortir 40 milions d'entrades. I va dir, a veure, a mi si no em dieu quina és, jo no puc saber quina és.
3: La relación de locales que usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en patrimonio no figura ninguno.
0: Clar.
1: Té tela
0: marinera, això, eh?
1: Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament de Santa Cruz. Perquè potser sé que hi ha alguna entitat que es diu ONG.
0: O potser en el món hi ha una entitat que es diu ONG.
1: Anem a demanar el telèfon de ONG, de l'entitat ONG. Aviam què ens diuen. Truquem
0: a Telefònica.
1: Li hem hagut de treure la por.

0: tengo aquí la entidad que se llama ONG.
1: Estem en un bucle, eh?
2: A ver...
1: No hi sortim.
2: Esto es la Oficina de Atención e Información Ciudadana.
0: Sí.
2: ¿Qué teléfono necesita? ¿De qué ONG?
1: Está enfadada, eh?
0: Yo tengo aquí que la entidad de Santa Cruz de Tenerife se llama ONG.
2: Es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Torremi. Oficina de Atención Ciudadana. Dígame, ¿qué ONG necesita?
0: ONG.
3: Muchas gracias. La relación de locales que usted me pide, me solicita.
0: Bueno, es que yo tengo aquí el nombre, o sea, de una entidad que se llama ONG.
1: Este es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué ONG
2: vale,
1: necesita?
2: Pero ¿de qué ONG necesita el teléfono?
1: Ara, això m'agrada. Torna a dir-ho, a ver si tu l'has repetit.
0: A ver, jo tengo aquí un papel que pone ONG.
2: No, comunícale con Fiesta.
1: ¿Qué diu?
2: Ajá, ¿y qué papel es ese? ¿De qué me está hablando?
0: Pues tengo aquí un teléfono, mira. Santa Cruz de Tenerife, entidad ONG.
1: Me
2: conrío. Entidad ONG.
0: Sí.
2: Vale, ¿y qué ONG? ¿Cuántas ONG habrán?
0: Pero es que yo quiero una entidad que se llama ONG.
3: ¿Con esas siglas?
2: No. Creo que exista una entidad que se llame ONG.
1: Igual no, sí que lo mire, ¿eh?
0: ¿Pero me puede mirar?
2: No.
0: No.
2: Que tengo demasiados registros de ONG.
0: ¿Pero qué es una ONG?
2: Atención Ciudadana.
0: ¿Qué es una ONG?
2: ¿Y por qué me hace esta pregunta?
0: Porque tengo aquí el papel que pone ONG.
2: ¿Y qué papel es ese?
0: Un papel que tengo yo.
2: Pues averígüeme de qué ONG necesita el teléfono para yo
1: pues
2: intentar...
1: Pues, Miguel, ¿de la ONG o ONG?
0: A ver, ¿de la ONG o ONG?
1: Ahora se me entera, ahora.
2: A ver, me suena un poquito a broma esta llamada, ¿eh?
0: No.
2: Uy, usted averigüe lo que necesita y me llama de nuevo.
0: Vale. Bueno,
1: s'ha penjat ella mateixa.
0: Sí, s'ha penjat ella el telèfon.
1: Abans d'acabar.
0: Bé, escolta una cosa.
1: No m'ho resol.
0: Sí. Hi ha una diferència molt important, eh?
1: Sí.
0: Ho he de dir, eh? Tu fas això aquí i al cap de 10 segons et pengen.
1: Home,
0: allà tenen paciència.
1: Tenen paciència,
0: eh? I tranquil·litat. A veure,
1: aquesta és l'oficina d'atenció a la ciutadana.
0: Sí, que ens ho ha explicat 30.000 vegades, sí. Que no ho hem entès,
1: I
0: per tontos.
1: I som-hi, un altre cop.
0: Bé, escolta, deixem el tema.
1: Dubte no resolt.
0: Sí, deixem el tema. Anem a d'altres temes del dia. Som-hi. Escolta, avui publica el diari Avui... Diu, una indicació que val 92,86 euros. Mm. Resulta que els Mossos d'Esquadra han multat un conductor que anava perdut per una carretera de Lleida perquè portava el CAT enganxat a la matrícula. El cos policial ha assegurat que no té res a veure amb el CAT, sinó amb la normativa vigent.
1: Normativa que impedeix portar aquest adhesiu.
0: Això que el conductor denuncia pels Mossos d'Esquadra continua portant l'adhesiu del CAT enganxat a la placa de la matrícula.
1: Mm.
0: Anem a trucar, aviam si trobem aquest senyor que és santista.
1: Ah.
0: És a Manresa i aviam si a la consulta el trobem, et sembla?
1: Doncs vinga, som-hi. Truquem a la seva consulta.
0: Hola, bon dia. Hola.
4: Hola.
0: Hola, Xavier.
4: Bon dia, sí.
0: Bon dia. Xavier Sitges, eh?
4: Jo mateix.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: Què tal, com va el matí?
4: El matí bé, treballant.
0: Bé, treballant, no? En una consulta vostè és dentista, no? Correcte?
4: Correcte.
0: A la ciutat de Manresa.
4: Sí, senyor.
0: I avui és protagonista el diari Avui.
4: Sí, ho he vist.
0: Per una multa que li ha arribat dels Mossos d'Esquadra per portar el CAT enganxat a la matrícula, correcte?
4: Exacte.
0: Això, com va ser això?
4: Va ser el dissabte, dia 24 d'octubre, tornant de Lleida. Em vaig parar, estava perdut en una zona que hi havia obres i vaig parar en una rotonda on hi havia els Mossos per demanar-los a veure com ho havia de fer per tornar cap a Manresa.
0: Sí.
4: I em van dir que la carretera que havia d'agafar,
0: sí.
4: I llavors em van dir, vostè porta una cosa enganxada sobre la matrícula que no és correcta. I li vaig dir, molt bé. I em va dir, no, és que l'ha de treure. I li vaig dir, doncs no la vull treure. I llavors em va posar la multa.
0: Directament.
4: A més a més, amb bastanta mala educació.
0: Uh-huh.
4: Em va dir que la propera vegada m'immobilitzaria el cotxe.
0: Com?
4: No ho sé. Em va dir, si el torno a trobar amb l'adhesiu posat aquí sobre, li immobilitzaré el cotxe.
0: Ja. Bé, avui el diari Avui posa també fons als Mossos d'Esquadra, que han assegurat, segons aquest diari, aquest rotatiu, que la patrulla va actuar d'acord amb la normativa que prohibeix posar qualsevol element que no deixi veure clarament la matrícula. I la pregunta que fa Xavier és, tu en el teu cotxe es veu perfectament el número de matrícula, no?
4: Es veu perfectament, com es veu a la foto de l'Avui.
0: Correcte.
4: L'únic que hi ha enganxat a sobre de la E d'Espanya, un CAT. Però la matrícula es veu perfectíssimament.
0: Però, clar, aquesta normativa, clar, és una mica d'aquelles normatives que ben bé no saps com agafar-la, no?
4: No, no, jo sé que això no és legal. La normativa diu que no es pot enganxar res a sobre, no es pot portar res enganxat a sobre la matrícula. Però a mi no em dóna la gana portar-hi l'E d'Espanya. És així. I sé que la normativa diu que no es pot, però m'és igual.
0: I en aquest cas, vostè la torna a portar, eh? De fet, no l'ha tret, crec.
4: No l'he tret.
0: No l'ha tret, eh?
4: No l'he tret.
0: I si el tornen a enganxar, què?
4: Doncs, no sé, potser sí que m'immobilitzaran el cotxe, si ho poden fer.
1: No te
4: l'arriba
1: aquí, no?
4: Si no ho poden fer, doncs podem tornar a posar una altra multa.
0: Ja. Mm. Escolti, quina opinió en té de tot plegat?
4: L'opinió és que estem en un país que no hi ha democràcia.
1: Oh, oi.
4: Perquè no, hi ha unes lleis que són injustes i que ens obliguen a complir-les. I a tota Europa es pot portar el distintiu, diguem-ne, entre cometes, regional, excepte l'estat espanyol, perquè això és una normativa que va fer el govern Aznar.
0: Les xapes, les famoses xapes.
4: Amb el de les xapes, sí.
0: Sí, sí. De fet, hem de dir una cosa. A França, que és un país molt centralista, en aquest cas, ara han tornat a adoptar el tema de la matrícula, en aquest cas, que cada regió porta la seva.
4: Sí, però Espanya és més centralista que França, sembla. Bueno, què hi farem?
0: Bé, escolti una cosa. Ja per acabar, aquest tema, que no ve d'ara, suposo que no sé si recorrerà aquesta matrícula, farà aquesta multa, volíem dir, farà alguna cosa.
4: Sí, sí, recorreré la multa, però, a més, no sé si alguna vegada, això ho està mirant un advocat, alguna vegada hi ha hagut algun compromís per part de la Generalitat de que a Catalunya això no es multaria. Això em sembla que ve de temps enrere, i si trobem la manera de demostrar que la Generalitat es va comprometre a no posar multes en aquests casos, doncs suposo que podrem buscar les pessigolles amb algú de més amunt.
0: Molt bé, doncs senyor Sitges, gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bon dia.
4: Adéu.
1: Home, jo entenc que si la norma diu que no s'hi pot posar, que el multin. Però a veure, jo soc Mosso d'Esquadra i penso, a veure,
0: ja,
1: quins problemes que tinc, no?
0: Amb els problemes que hi ha el cap de setmana...
1: Que hi ha, m'he d'entretenir ara a perdre el temps a posar-li una multa al senyor que porta un adhesiu a la matrícula.
0: Sí.
1: Que porta el que vulgui, no?
0: Sí, sí, amb els problemes que hi ha durant tot el cap de setmana, durant tota la setmana, les carreteres catalanes,
1: Que s'entretinguin en això.
0: Aquest bon home, que té aquesta enganxina a la matrícula.
1: Si vol portar l'enganxina, que la porti.
0: Que la porti.
1: Com si vol portar la línia Morgan.
0: Com si volen pintar les matrícules de color rosa.
1: Mentre llegeixi el número, que més dona?
0: O de color lila.
1: Clar.
0: És igual.
1: És igual, no ho entenc.
0: És igual.
1: Però vaja.
0: Bé, escolta, anem a altres temes al dia i per rebut dia més, quina és la paraula que més ens agrada?
1: Crisi.
0: Crisi. Som-hi. Obrim la secció que es diu Crisi, Crisi. Cada dia hi ha d'haver alguna notícia referida a crisi.
1: Avui a què ens referim?
0: Avui parlem dels lots de Nadal. Lots de Nadal, que l'altre dia en parlàvem, però avui hi ha diferents diaris que publiquen notícies referents a que la crisi també arriba als lots de Nadal. Diu que les empreses reduiran a la meitat les despeses de regals als treballadors i clients. Diu els diferents diaris, per exemple, he triat el diari Levante, del País Valencià, Diu, la crisi econòmica no està per a festes, ni siquiera per a Navidad. Això que aquest any la gent no es gastarà els diners ni amb lots de Nadal, ni amb regals, ni amb una taula de torró.
1: No està l'hora per boll.
0: No. Anem a trucar, si et sembla, a una empresa. He trobat una empresa a internet que es diu, justament, lotesenavidad.com. És una empresa especialitzada, en aquest cas, en productes de Nadal, amb lots de Nadal, Anem a trucar, aviam, si podem trobar alguna cosa barateta, et sembla?
1: Sí.
0: A veure, posa una quantitat.
1: A veure, no sé, 20 euros almenys, no?
0: O 2 euros.
1: Dos?
0: 2 euros.
1: Home, per 2 euros...
0: 2 euros...
5: Habla con lotesdenavidad.com.
0: Sí, sí.
5: En breves momentos le atenderemos.
1: Gràcies.
0: A veure, va, serem generosos. 2,50 euros.
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días. Hola.
6: Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
6: Hola.
0: Hola, ¿me escuchas, no?
6: Sí.
0: Vale, mira, te llamo porque quería información sobre lotes de Navidad.
6: Segundo.
1: Segundo.
0: Está amargada, ¿eh? Una mica de treballar.
1: Un segundo.
0: A ver, ¿qué quiere?
1: La alegría de vivir.
0: ¿Qué quiere?
1: La alegría
0: de vivir.
1: ¿Por
0: qué me llama?
1: Es dilluns, ja es nota.
0: ¿Por qué me llama? Escolta, ja que truquem a l'Otto de Navidad...
1: Que posin Nadales, no? També dits villancics.
0: Hola?
1: Hola?
0: S'ha acabat la música.
1: Señor Lotte?
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Buenos días,
0: dígame. Hola, mira, llamaba porque quería información sobre lotes de Navidad.
6: ¿Qué necesitabas saber?
0: Mira, quería saber precios porque, bueno, con esto de la crisis y tal, quería alguna cosa barata.
6: Vale.
0: ¿Lo más barato que tienes qué es?
6: ¿Lo más barato?
0: Voy directo al grano porque tengo mucho trabajo y tengo que cargar ya el tema de los lotes.
6: Vale. Hablamos que lleve algo de dulce, ¿no?
0: Me es igual, es para un detalle para mis trabajadores, pero algo barato.
6: Vale, lo más barato sería un lote de 3 botellas de vino.
0: A ver, pero apunto, ¿eh? 3 botellas sí. De vino. ¿De qué
6: en
0: marca?
6: Una caja decorada y eso serían 5,98 más IVA.
0: Es muy caro esto.
6: ¿Muy caro?
0: Más barato.
6: Más barato. Pues a ver. Lo más barato, lo que pasa que es ya... Bueno, tenemos 2 opciones más.
0: A ver,
6: ¿no?
0: A ver.
6: Esta se nos va... 6 euros es más.
0: Uy, no,
6: es
0: no,
6: que hay
0: no.
6: Uno que es una botella de sidra con unas...
0: A ver, entre tú y yo, entre tú y yo.
6: Y una de almendras.
0: Con algo, don Simón, yo ya me conformo.
6: Y esto ya se va porque ya serían... Luego hay un...
0: A ver.
6: No, es que nos pasamos ya 8 euros.
0: Uy, no.
6: Lo más barato es el de 5,98 o... A ver, segundito, porque a ver los vinos...
0: Vale, sí. Porque puede ser una botella de vino...
6: Hay uno... Que son, dos vinos.
0: ¿Dos vinos? Sí.
6: 4 euros.
0: Ah, mira, ese está bien.
1: Eso está bien.
0: Eso está bien.
6: Ese es el más barato.
0: No, pero a ver, que la cosa no está mal, ¿eh?
6: No, sí, está muy mal, ¿eh? Sí, es para tener un detalle solamente.
0: Es un detalle. Año. Sí, después la gente, yo creo que es regalar algo, ¿sabes?
1: Si no te lo agradecen
6: después. Sí, es que tengan el regalito.
0: Correcto.
6: Que parece que están es acordados de ellos en Navidad.
0: Bueno, es que es un esfuerzo terrible, ¿eh? Yo no sé si voy a poder pagar la paga a mis trabajadores de Navidad.
1: Imagínate.
6: Es que es un año difícil, sí.
0: Sí. Supongo que toda la gente te llama igual, ¿no?
6: Sí, no, se están yendo la gente... A lo mejor se van a lotes de 5 o 6 euros, pero se van a lotes pequeños la mayoría, ¿eh?
0: O sea, se ha acabado...
6: Que sean empresas muy consolidadas, que son los que se van a los lotes grandes, se suelen...
0: Se ha notado, ¿eh? Se ha notado la crisis.
6: Sí, se está notando. Se está notando, no sé si a lo mejor todos están tan mal como parece, pero sí que se reserva un poco la gente los gastos.
0: Sí. Bueno, a ver, me has dicho 4 euros, ¿cómo es el vino?
6: El vino son 2 tintos, Cariñena,
0: sí.
6: Legítimo.
0: Legítimo,
6: del 2007.
0: ¿Y cómo se presenta? ¿Con una cajita? ¿Cómo va?
6: Se presenta con una caja muy bonita,
0: mira.
6: Que es como si fuera una bolsa, que lleva como unas citas, no sé cómo explicarlo.
0: Bueno.
6: No tiene internet cerca, ¿verdad?
0: Bueno, sí, a ver, dígame.
6: Está dentro de la página lotesdenavidad.com.
0: Sí.
6: Productos.
0: Sí.
6: Nos vamos dentro de lotes y cestas selección mediterránea,
0: sí.
6: A bodega.
1: Qué complicado,
0: a bodega.
1: ¿No? ¿Qué es eso?
0: Vale, perfecto.
6: Pues el primero.
0: Vale, ¿cómo te llamas?
6: Soy Teresa.
0: Teresa, lo miro, ¿vale? Lo hablo también con mi mujer, que es la jefa de cuentas, uh-huh. Y te llamamos y te comentamos algo.
6: ¿Ves? La presentación está muy bien.
0: Sí, ya lo estoy viendo.
6: Es
0: a ver, un momento, ¿eh? Un momento.
6: Vale.
0: Pili, ¿te gusta o no? Espera, vale, ahora lo miramos, ¿eh?
6: Vale, perfecto.
0: Venga, Teresa, gracias.
6: Muy bien, hasta luego.
1: ¿Le 4 euros? No, 4 euros está muy bien.
0: 4 euros, escolta, ho hem trobat, ¿eh? No per 2,50 euros, però per 4 euros.
1: Per 4 euros sí, en 2 ampolles de vi, ¿eh?
0: Bé, si algú ha escoltat això, que prengui bona nota.
1: Sí,
0: que per fer un regalet, ¿eh? No cal gastar-se dinerets.
1: No cal ara comprar pernils...
0: No!
1: TDT...
0: No!
1: No cal.
0: Ni per dir d'aquest que després és tan salat que ni pel caldo.
1: Ni posar un fondue de ferraqueta, res d'això.
0: 4 euros i quedes...
1: Com un rei.
0: Com un rei?
1: Com un rei.
0: I escolta, i això, després, aquest vi... Tu veus les dues ampolles? Sí que cantes villancicos, sí?
1: I tant.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon.
8: Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: És Antonio.
15: Està, què li queries?
14: De Ràdio Badalona, la més mona.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamat a la telechorro.
17: Sí, però no.
13: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
12: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
14: sí,
19: gracias.
14: Sí, sí, aquí estoy.
13: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
20: Bueno, pues...

0: Lay the beat.
1: Són les 8.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa, comença el viatge. Un viatge apassionant per la màquina del temps, en companyia de la millor música dels anys viscuts en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: no envejecemos por los años, sino por los daños. Però això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Soc l'Antoni de Girona. Mira aviam si em podeu posar Melodia encadenada del John Rawls.

sabies que aquesta ha estat històricament la balada més demanada en aquest programa, però poques vegades en aquesta versió. Va tenir moltes versions, és clar, i també molta història, perquè els Righteous Brothers la van gravar a finals dels anys 50 i no va passar gaire res. La van tornar a publicar a mitjans dels anys 60 i llavors sí, llavors va ser supervendes, però la majoria de cocos la van descobrir el 1990 quan es va utilitzar en una pel·lícula molt taquillera anomenada Ghost, Fantasma. Però l'intèrpret que ens demanava l'amable amic comunicant, John Rawls, d'aquelles veus prodigioses d'aquella època, finals dels 60, principis dels 70, com Tom Jones, Engelbert Humperdinck, doncs va ser dels menys coneguts. Nascut a Nova Zelanda el 1947, no va gravar aquesta melodia encadenada fins al 1991, segurament per l'èxit de la pel·lícula, per la repercussió. Però escoltarem la més coneguda d'ell, que es diu If I Only Had Time. Sí, tan sols.

0: Ja ho veus, ja ho sents. Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. John Rawls i el seu més gran èxit, If I Only Had Time, publicat el 1968. Si tan sols tingués temps.
1: If I only had time.
0: Ah.
1: Only time.
0: El temps. Aquest que s'ha passat la vida massa de pressa. I és que avança 60 minuts per hora.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears que l'emeten en diferents dies i horaris. Ah, aquest piano sempre em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT, no perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada t'has despistat, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a molts llocs, a diverses plataformes, per exemple, a Apple, a YouTube i a iVox.com. Sí, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els arxius i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan condueixes, quan passeges. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Espero la teva proposta per correu electrònic. Sí? Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, per exemple, imagina't, ja que estàs a la ràdio i la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació, i no t'oblidis, l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre la segueixes, mentre l'escoltes. Imagina't que estem als anys 80 preparant un viatge i entre, en cotxe, eh? I entre d'altres coses ens volem endur una cinta de casset amb les nostres cançons preferides perquè el viatge resulti més agradable. Quina cançó posaries en aquella cinta? Pensaries la cançó per un viatge de nit o de dia? Per autopistes ràpides o potser per carreteres lentes? Des d'Igualada, on sabem que cada vegada tenim més amics, en Miquel Martín ens diu: gràcies, Albert, per recordar-me Tanita Tikaram amb la seva cançó Good Tradition, però jo posaria també d'ella, per la cinta de viatge que estem gravant entre tots, Twist i Mai Sobriety. Ah, doncs tens raó. I és també de 1988.

Twist in my sobriety. Giro en la meva sobrietat. Tanita Tikaram, que va néixer fa 56 anys a Münster, Alemanya, va publicar aquesta cançó realment guapa, eh? El 1988, la que posaria a la cinta de casset que estem gravant entre tots, l'amic Miquel Martín, des d'Igualada.

0: Cocodril Club.
1: Sempre al teu costat. Un altre correu, per cert, per sort, rebem molts més correus que els que podem atendre a cada programa. Per tant, us demanem una miqueta de paciència, però és que cada vegada en som més. Això és fantàstic, després de tants anys compartits. El nou correu és de Sabadell i de Barcelona, d'en Santi Galvis, perquè ens diu: hola Albert, t'escolto cada dia i les cues que agafo per anar de casa, visc a Sabadell, al treball, treballo a Barcelona, se'm fan més agradables. Escoltant el teu programa, t'ho agraeixo. En hores puntes, quan jo vaig i torno, és horrorós. Acostumen a haver-hi cues de fins a 6 quilòmetres de retencions. Sortint del teu programa, que porto descarregat en pendrive. Pel casset que estem fent entre tots, posaria una cançó del grup Sparks. Ah, t'has recordat d'Sparks? Va ser un one hit wonder de 1974. Diu, perquè a ella li agradava molt aquesta cançó. Abraçada d'en Santi Galvis. Doncs, ara feia molt de temps que no sonava aquí. Començava així i es deia This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Aquí es va dir, esta ciudad no es lo suficientemente grande para nosotros dos. 1974.

Doncs, amic Roberto, Roberto Estela de València, s'ha escollit per la cinta una cançó realment agradable, molt maca, Jessamine. D'una banda britànica de Casuals, que va tenir aquest One Hit Wonder, però al Regne Unit van arribar al número 2. El número 1 el van tenir a Nova Zelanda.

Tant de bo t'hi trobis a gust aquí, al Club dels Coques. Seguim viatge endavant. Però, de moment, en aquest espai de la cinta de casset que estem gravant entre tots, aporto una proposta meva, eh? Em recorda una història molt maca que només va durar 5 dies, però que no he oblidat mai. És de Nick Kershaw, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, perquè als anys 80, molts artistes, no tan sols del país, sinó internacionals, venien als programes d'audiència de la ràdio a presentar personalment les seves cançons. Nick Kershaw, nascut a Bristol, al Regne Unit, el 1958, així ho va fer per una cançó que després va quedar marcada a foc a la meva memòria, però que, al tant tu, en llistes va estar 50 setmanes, pujant i baixant, però 50 setmanes es va mantenir aquest Won't It Be Good...

de 1984. I de Nick Kershaw. Espero que t'hagi agradat la meva proposta per incloure la cinta de casset. Que, per cert, en José Luis Marchante Mena no ens proposa cap cançó, però sí que ens diu: Albert, hablando de cintas de cassette, yo recuerdo una que escuchaba mucho en mi taxi y que distribuía la DGT, la Dirección General de Tráfico. Digo, no recuerdo cómo la conseguí, aunque era una cinta gratuita que incluía 10 o grandes melodías maravillosas de los años 50 y 60, entrelazadas por sketches de humor del dúo Goma Espuma con consejos sobre la seguridad vial. Pues, moltes gràcies, José Luis Marchante Mena. Desconeixia que la DGT distribuís una cinta amb grans cançons, segons tu, meravelloses, dels anys 50 i 60, i entre cançó i cançó hi havia sketch d'humor dels genials Goma Espuma. Doncs gràcies per la teva aportació al programa. I ara, l'espai de les versions. Aquests es deien The McCoys.

potser escoltes aquesta cançó per primera vegada, a mi m'està resultant agradable. Des de 1965, era un clàssic del folk d'aquests The McCoys, una banda d'Indiana, Estats Units. Però hem rebut el correu d'en Felip Puig Cisteró aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: bon dia, Albert, et presento el David Bowie de 1973 cantant una versió sofisticada de Sorrow, original de The McCoys. Puc afirmar que és molt millor que l'original, i si cal aixecar un acte notarial per confirmar-ho, ho faré. Doncs anem a comprovar-ho. Aquí està la de David Bowie.

mi, sin you, de 1984. Et trobo a faltar. You don't know how desperate I've become. Canta John Waite, nascut a Lancaster, Regne Unit, el 1952, i que havia sigut el solista de la banda Bad English. Me'n recordo d'una balada de Bad English que m'agradava molt. Vaig a buscar-la, m'agradaria compartir-la amb tu. Però ara, la versió. Poc coneguda, eh? D'un grup de Madrid. Un grup on hi havia el famós Manolo Tena, que ens deixava el 2016, com David Bowie, que escoltàvem abans. És el que últimament també, contra el que nosaltres desitjaríem. Gairebé tenim una secció de necrològiques a cada programa. En aquest cas és un record. Bé, doncs el 1989, és a dir, 5 anys més tard només, aquesta cançó ja era un record, ja estava considerada un clàssic, Missing You, i la va fer un grup de Madrid que es deia La Trampa. I com no podia ser d'una altra manera, la van titular Te echo de menos. Trobes a faltar alguna cosa, alguna persona? Explica'm coses, però sempre acompanyades d'una cançó. Que

89 versionant el Missing You de 5 anys abans de John Way. Ja he localitzat aquella cançó de Bad English de la que tenia un bon record. Va ser número 1 al 89.

doncs, té un títol realment maco. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight, and then I see... When I see you smile, és a dir, quan veig el teu somriure. Una balada amb molta força.

0: sí, m'agrada. Espero que tu també, bueno, algunes coses sobre la marxa es van improvisant i hem escoltat a John Wade, que havia estat vocalista d'aquesta banda, Bad English, i la gran Ava Gardner va dir en certa ocasió: la fama i els diners no donen la felicitat. Si no tens una llar feliç, no signifiquen res.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

tens una cançó a mà que et doni bon rotllo, que t'arregli un dia espatllat, que et provoqui un somriure? Ah, doncs no te la guardis per tu sol, per tu sola. Envia'm un correu electrònic i la compartirem. Sí, una cançó que et deixi happy, amb una sensació agradable. N'hem compartit moltíssimes des de fa anys, però encara queda alguna, eh? Com ens demostra ara mateix la Rosa de Ripoll, la Rosa Narbon, que ha enviat aquest correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola Albert, per l'espai de les cançons que donen bon rotllo, he recordat una que potser ens ajuda a estar de bon humor. T'escolto des de fa molts anys. M'encanta com portes el programa, és el millor de la ràdio. Carai, moltes gràcies, Rosa, diu, segueix així. Així. La cançó és d'Elvis Costello i es diu Oliver's Army. Ah, doncs ja gairebé l'havia oblidat. És de 1979.

Doncs tens raó, Rosa, de Ripoll, Rosa Narbon. Ara estem una mica més contents que abans, després d'escoltar aquest Oliver's Army de 1979, d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Una altra cançó que pot donar-nos bon rotllo. Hem rebut el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Formentera. Quina sort que teniu, els que viviu i ens escolteu des d'allà. Concretament d'en Toni Balado, que diu... Jo crec que una cançó que a mi sempre em dona bon rotllo és Forever Young d'Alphaville, perquè la música ens manté sempre joves i és un autèntic himne. Doncs sí, els Alphaville també els vaig poder entrevistar i em van explicar que venien d'una ciutat en la que es pagava Alpha Dollars. Bueno, feien broma. Ells, com la Tanita Tikaram que escoltàvem abans, són de la mateixa població. Es van formar a Münster, Alemanya.

bueno, ha tingut versions i remixes fins a l'actualitat perquè fos més ballable. Aquesta és la versió original que es va publicar el 1984. Ah, aquells, amic meu, van ser bons temps de ràdio, de música i de vida. Tens tota la raó, eh? La música ens manté sempre joves. Forever Young. Recordo també que uns catxondos van fer una obra de teatre molt bona, molt divertida. I tu, no et preocupis, don't worry, be happy. Don't worry.

Gràcies per la teva proposta, Toni, Toni Balado, de Formentera. Estem a l'espai del bon rotllo, en el que rebem ara aquest correu. Hola, Albert, fa unes setmanes vas comentar que per uns especialistes la millor cançó de la història és Àfrica de Toto. Jo no la coneixia. Ah, però doncs per això estem aquí nosaltres. Sempre hi ha cançons que per diverses circumstàncies se'ns van escapar. Potser perquè estàvem massa preocupats pensant en el nostre amor, o perquè ens va tocar fer la mili i no podíem escoltar tanta música, o per un divorci, o... Bé, s'ha de saber. Diu, quan la vas posar, vaig sentir unes pessigolles molt semblants a les que vaig sentir quan em vaig enamorar per primera vegada als 16 anys. Va ser sorprenent. Per això ara te la demano per l'espai del bon rotllo. Ens ho diu l'Anna Roig, des de Barcelona. Doncs escoltem novament amb molt de gust aquesta Àfrica, que és una meravella del 1982, i d'uns músics d'estudi que, tips de que els seus noms no sortissin en els crèdits dels discos o sortissin molt petits, van organitzar la seva banda. No va durar gaire, però van fer autèntiques preciositats com aquesta Àfrica.

0: Sí, sí, també dona bon rotllo. Gràcies, Anna, Anna Roig de Barcelona. I la meva aportació avui, i amb ella acomiadem aquesta hora de programa, és de 1970, de Desmond Dekker, una cançó bastant oblidada. Desmond Dekker havia nascut a Jamaica el 1941 i se'n va anar des de Londres el 2006. You can get if you really want. Espero que t'agradi. You can get it if you really want. Cocodril. You can get it if you really want.
1: Cocodril Club.
0: You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try.
1: El programa Revival de la...

0: Saint-Jamacques.
1: Que nous vivrons à en mourir.
0: Bueno, le metec ve del grec. Meteco vol dir no grec. La cançó expressava el que sentien els estrangers en el París dels anys 60, com ell, davant el rebuig dels francesos. La cançó és de 1969. George Moustaki havia nascut a Alexandria, Egipte, el 1934 i va marxar des de Niça a França el 2013.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també per la tele en simultani per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics, que així encara en serem més i millor ens ho passarem. I participa per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida la Carme Villa, que diu: hola Albert, m'agrada ballar country i gràcies al teu programa vaig descobrir el que podem dir un temazo de Chet Atkins i Mark Knopfler, Poor Boy Blues. La recomano a tots els cocos. Petons des de Lleida. Com no ha de ser un temazo si estan dos dels millors guitarristes de la història i d'arreu del món, que quan es van juntar els dos van fer aquesta meravella.

gravació és de 1990. Quines virgueries guitarreres, eh? Chet Atkins, el gran Chet Atkins, poc conegut en aquest país, havia nascut el 1924 i va marxar des de Tennessee el 2001. Bueno, Mark Knopfler, de Glasgow, del 1949, va aprendre a tocar la guitarra amb un llibre d'acords. O sigui, va ser autodidacta, no tenia diners per tenir un professor de guitarra. Un dia va decidir no tocar amb púa, aquest estil que es diu finger steel, és a dir, l'estil del dit, és una manera distintiva de tocar. Yes, Albert, que no estàs sol. És que quan m'agrada molt una cançó la poso 7 vegades seguides. I aquesta m'agrada molt. So Poor Boy Blues. Bueno, ja saps que estàs al cotó. I que jo estic molt content que de totes les coses que ara mateix podies escoltar ens hagis escollit a nosaltres. Tant de bo que el programa t'agradi.

mi també em porteu molts records de vida i de ràdio. Bé, en realitat, per mi, la vida és la ràdio i la ràdio és la vida. Ho dic per aquest correu que he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com que em diu: Hola, Albert, sóc el Lluís Ruiz, de Terrassa, i t'escolto des dels anys 80, quan feies el programa My Music a Radio Club 25. Jo havia anat a l'emissora, al carrer Sant Pere, a saludar-te personalment, i vas ser tan amable que em vas regalar un disc boníssim, So Long, de Fizzer Zeta. Era un single. El tinc fregit de tant posar-lo, perquè jo segueixo escoltant música amb vinils. M'encanta escoltar-los i veure'ls rodar. Una abraçada. Ah, doncs quina gràcia, la teva anècdota. Gràcies també per tenir memòria auditiva. My Music, molta gent se'n recorda d'aquest programa. Doncs el vaig fer a principis dels anys 80, ja fa una estoneta, com diu el Túria. I aquests Fizzer Zeta eren una banda de Londres, venuda a New Way, i la cançó és de 1980.

0: so long. Tant de temps. I és que és el que jo dic, eh? A la que et poses a recordar algun detallet, si fas números, fa tant de temps de quasi tot. M'ha agradat molt recuperar My Music, aquell programa que feia quan va sortir aquest disc, el So Long de Fizzer Z. Gràcies, Lluís. Salutacions, Terrassa. La ciutat dels meus primers amors radiofònics. I alguns dels altres. Bons records de Terrassa. Fins a l'actualitat, eh? Que hi vaig molt sovint. Alguns ja sabeu per quin motiu. Ah, i ara...
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it.
0: No et preocupis de res.
1: Don't worry.
0: No val la pena, no serveix de res. Don't worry.
1: Be happy.
0: Be happy. Dedica't a ser feliç, que per això estàs aquí.
1: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Happy.
0: Us en recordeu d'aquell espai del bon rotllo? Sí, una secció en la que us demanem cançons que creieu que poden donar bon rotllo, que et poden arreglar un dia espatllat, per si estàs molt content, o tot el contrari. Hi ha cançons amb aquest poder, però les hem escoltat gairebé totes. Ara es despenja, però, Lluís Aldaz, que ens proposa no una, no, tres més. Bueno, a veure, comprovarem si dona bon rotllo o no. Diu, per mi són tres cançons alegres per si les vols compartir amb els cocos. La primera, La llegenda de Xanadu, de Dave D, Dodgy, Vicky, Mick and Tish. Bé, saps per què es deia així aquest grup? Ja ho hem comentat moltes vegades, que un dels principals o dels primers problemes que té qualsevol banda és decidir entre tots com es diuen. És una decisió important, perquè depèn de quin nom escollin, seran més fàcilment recordats o no. Aquí els components no es posaven d'acord, així que van dir, saps què? Que posarem els nostres noms de pila. I bé, llavors és bastant difícil de recordar que el grup es diu Dave D, Dozy, Vicky, Mick and Tish.

abans d'escoltar la segona i la tercera cançó que l'amic Lluís Aldaz creu que ens donarà alegria, entro en aquell espai que surt contínuament de les versions. En aquest cas, crec que va ser bastant millor la versió d'aquesta cançó que van fer els nostres amics Mustang.

té res a veure, només el nom de Xanadu, però em resulta inevitable recordar la cançó que la Elo va fer per la pel·lícula del mateix títol, Xanadu, de principis dels anys 80, protagonitzada per la guapa Olivia Newton-John, amb música de l'Electric Light Orchestra. També és un conte maco. Si la pots recuperar, jo crec que passaràs una estona agradable. Bueno, aquella colla, Dave D, etc., eren anglesos i la cançó va ser un èxit el 1968. La segona que creu que ens donarà bon rotllo és aquesta, que curiosament és una mica patxanguera per estar escrita per Bob Dylan. Mighty Queen. Des de Londres, la banda Manfred Mann.

The Mighty Queen. Bueno, el grup es deia Manfred Mann perquè era el nom del teclista. I els altres van estar d'acord. El poderós Queen, escrita per al Premi Nobel Bob Dylan. També del 68, i la tercera que creu Lluís Aldaz, de Castellà del Vallès, que ens donarà alegria i bon rotllo, també és del 68, Lluís. Què et va passar aquell any?

the Red Balloon. Bueno, aquesta també la van versionar els Mustang. Aquí no van ser gaire coneguts Dave Clark Five, però a Anglaterra van ser dels pocs grups que van poder competir amb els Beatles quan els Beatles estaven a dalt de tot. Aquí està la versió dels Mustang, que incluïa unes frases en francès de l'amic Santi Carulla.

0: Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Globos rojos.
1: Globos rojos te compraré.
0: Mustang.
1: Eres solo una niña.
0: 1968.
1: Ya muy pronto mayor serás.
0: Doncs espero que aquestes tres cançons, amic Lluís i Lluís Aldat de Castellà del Vallès, hagin animat a la nostra parròquia cocodrilera. Almenys t'agraeixo la intenció. Algú va dir... potser et donis compte algun dia que la vida no exigia tant de tu, tant sacrifici, tant cansanci. Potser només et demanava ser feliç.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial. Sílvia Marçó, què tal?
1: Encantada de veure't i d'estar amb vosaltres.
0: Sílvia, ens pots recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant? Em sembla que portes 38 anys, no?
1: 38 anys com
0: a
1: actriu.
0: Com a professional, perquè sí, tu vas començar molt jovenet al col·le, no?
1: Sí, vaig començar d'adolescent, sí, és veritat. Però, a veure, una anècdota, una tonteria, eh? Però quan estava fent la Gran Sultana de Cervantes amb la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, vaig sortir a escena i se'm va quedar enganxat una perxa amb un dels vestits de l'espectacle d'una altra escena i aleshores portava jo el vestit meu de, clar, del segle XVII, imagina't, amb el mirinyac i tot, bueno, així tot, i a darrere penjant un altre vestit igual de gran.
0: Ostres.
1: I clar, tots els meus companys reien i jo no sabia de què reien.
0: Ai, tu no t'havies donat
1: no.
0: compte. Oh, oh.
1: I aleshores vaig estar una escena sencera amb el vestit, arrossegant el vestit per tot l'escenari, la gent, clar, ja es va donar compte, després van riure, tota la gent va riure perquè es van donar compte de que portava enganxat a la faldilla, bueno, la faldilla amb el seu mirinyac, amb les seves enagües, amb tot, no? I això és una anècdota que recordo molt, va fer molta gràcia.
0: Però aquesta és la màgia del teatre, no? Que cada
1: sí.
0: dia és diferent i que pot passar qualsevol cosa.
1: Exacte.
0: Eh? Quina podria ser la cançó de la teva vida, Sílvia?
1: Sempre he pensat que per mi la cançó més important de la meva vida és Mediterrània de Serrat.
0: I per què?
1: Perquè sóc del Mediterrani. I quan vaig marxar tan jovenet a viure a Madrid, sempre m'he enyorat molt del mar, a part de la família, els amics i tot això, però hi ha una cosa simbòlica, no? Pertanys a una cultura mediterrània, que ets de Barcelona, que és una ciutat que viu, que està al mar, no? I quan estàs lluny, t'enyores. I aleshores Mediterrani de Serrat és com la cançó de la meva vida.
0: O sigui que Madrid t'ha donat una feina que potser no haguessis tingut a Catalunya,
1: sí.
0: Però això no treu que, evidentment, moltes vegades allà has trobat a faltar
1: sí.
0: la teva terra, no?
1: Moltes, moltes. I és veritat que estic molt agraïda també a Madrid i a tota la resta d'Espanya, perquè a mi m'han donat sempre molta feina i em tenen molta consideració i no m'ha faltat mai una bona oferta de treball, però m'enyoro. No puc evitar-ho, m'enyoro molt, molt, molt. I això ho tinc a l'ànima, jo haig de dir.
0: Moltes gràcies, Sílvia, i molta sort.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Mediterrani ha estat de sempre una de les cançons més demanades com la més especial per molts dels nostres convidats. També a la nostra convidada d'avui, l'actriu i presentadora Sílvia Marsó. No era habitual en l'època de Mediterráneo que la cançó tingués més de 200 paraules. Bueno, es va gravar amb tota mena de luxes a Milà, que llavors tenia molt de prestigi per als estudis de gravació de discos, amb 8 pistes. Va gravar 10 cançons en 5 dies. I sobre l'àlbum, en Joan Manuel ens deia...
1: Pero era un disco que tenía muchas canciones que les gustaban. O sea, era un disco que tenía Pequeñas Cosas, que tenía La Mujer Que Yo Quiero, creo que en la época gustaba mucho. En fin, había un manojo de canciones que cuando las iba de alguna manera probando, porque eran tiempos en los que uno escribía las canciones y las probaba en ámbitos nocturnos y alcohólicos. Y entonces, pues ahí más o menos veías la respuesta de la gente, ¿no?
0: És a dir, que a Calella de Palafrugell, quan anava provant a l'escriure les cançons, a la nit les posava, o les cantava en directe, o les havia gravat, no ho sé, amb una colla d'amics en ámbitos nocturnos y alcohólicos, i així veia com reaccionaven, com es podia millorar el que estava escrivint. Està bé, està bé. També està molt bé que aquesta sigui una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques, que ben segur ens enriqueix a tots i que fem junts. Has connectat amb el Coco? Ho dic perquè el que ve ara no té res a veure. L'Àngel Morales, de Sabadell, reivindica que fa molt temps que no posem els Bad Company i no vol que ens oblidem d'aquesta banda tan bona. Doncs era una banda de Londres que havien començat el 1973 i poca broma van rebre 6 discos de platí fins que Paul Rogers, el seu vocalista, va deixar el grup el 1982 per passar més temps amb la seva jove família. El seu èxit més important l'escoltarem després, perquè el que ens demana, que també va ser èxit, l'Àngel de Sabadell, és aquest Can't Get Enough.

Bueno, doncs tens raó, Àngel. Àngel Morales de Sabadell. Els Bad Company eren molt bons. I ara feia molt de temps que no sonaven en temes com aquest Can't Get Enough. No en tinc prou. Del 1974. Però com abans us comentàvem, està considerat que el seu èxit més important va ser la balada Feel Like Making Love, que figura a les llistes de cançons del rock més sensuals. El seu cantant, Paul Rogers, va declarar que era una música d'ambient que ajudava a les parelles a fer l'amor. I es va passar una mica al dir que era la responsable de la concepció de tota una generació. Bé, la cançó es diu Sentir com si estigués fent l'amor i és del 75.

l'amic Àngel Morales de Sabadell reivindicava que feia molt de temps que en el programa no sonava Bad Company. Hem posat la cançó que ens demanava i, a més, aquesta segona, que està considerada la seva més important. I, segons el vocalista Paul Rogers, la que va tenir més incidència perquè moltes parelles fessin l'amor. Diu que és la cançó responsable de la concepció de tota una generació. Bad Company, des de Londres, amb aquesta cançó de 1975, Feel Like Making Love, sentir com si estiguessis fent l'amor. Però ja saps que, segons els neuròlegs, quan escoltes música que t'agrada, el que passa al teu caparronet és una sensació molt semblant a quan fas l'amor o quan menges alguna cosa que t'agrada. La ràdio és el mitjà que més estimula la teva imaginació, així que no et serà gaire difícil imaginar-te que estàs als anys 80 o 90 i estàs preparant un viatge. I, a més de la maleta, les mugues, les camises, el raspall de dents, no et pots oblidar una cinta perquè el viatge el fas en cotxe. I, per tant, perquè et sigui més agradable, quina cançó posaries en una cinta de casset perquè t'acompanyés en aquest viatge? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Avui, doncs, barrejarem aquesta idea de la cinta amb l'espai Els Més Ballats de la Història, perquè coincideix. El correu diu: hola, Albert, som el Josep i l'Alícia, els teus incondicionals, que sempre t'escoltem en el camí de tornada a Sitges-Barcelona per les costes del Garraf. Jo també vaig molt sovint a Sitges i torno i vaig per les costes del Garraf. No m'agraden els túnels, ja sé que és més ràpid, però només els agafo quan tinc pressa, quan em ve d'alguns minuts. Diu en Josep i l'Alícia: és la primera vegada que t'escric amb el tema de les cançons per una cinta de casset, per un viatge. La meva proposta és una de les meves preferides, You Are the First, the Last, My Everything, del gran Barry White. Ens faria molta il·lusió escoltar-la al teu programa. Aprofito per saludar a uns amics que tu coneixes molt bé, la Maribel, el Ventura, el Joan, que tenen tots els teus programes gravats, i la Isabel. Una forta abraçada, Josep i Alícia. Doncs jo encantat, perquè és una de les cançons que gairebé mai pot faltar a la nostra sessió de ball, i a més l'escoltarem en la versió de luxe.

0: de First, The Last, My Everything. Tu ets la primera, tu ets l'última, tu ho ets tot per mi. I tu ja ho saps. Però m'agrada recordar-t'ho. Barry White, que quan estava de moda, també estaven de moda a fer acudits. Hi havia molt d'enginy, ara ja ni es fan acudits ni res. I et deien, saps que a Barry White li diuen el Pedralbes? Ah, sí? Per què? Home, perquè és un Barry White. Ara hi ha, no sé, 1,000 persones que estan dient, que dolent! A Barry White li deien el mestre. Havia nascut a Texas el 1944 i malauradament va morir esperant un trasplantament de ronyó a Los Angeles el 2003. Quina cançó posaries en una cinta de caset? Si encara les tens, no les llencis, home. Això potser t'hi cap amb una capsa de sabates i cada cinta et recordarà circumstàncies de quan les gravaves. Et recordarà vivències i per quin motiu vas escollir unes cançons determinades. I potser, a banda del cotxe, les escoltaves en aquelles cadenes de música que ara van molt buscades, eh? Que tenien sintonitzador de ràdio, platina de casset, tocadiscos, més tard CD, amplificador, bafles... Ai, estimades, cadenes de música. Records de tota una història. Perquè ja saps, Coco, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Una altra idea per aquesta cinta. Dic idea perquè sé que alguns oients s'estan apuntant totes per fer una cinta de veritat. Hi ha molta gent que encara es posa cassets, especialment al cotxe, tot i que costa trobar reproductors. I una altra cançó, doncs, en fi, ballable 100% o el 1,000 per 1,000, com deia el Pallardó. El correu ens diu... Mira, Albert, això és una deliciosa tornada als orígens. Tot té un procés cronològic. Principis dels anys 70, inici de família. Cotxe, 600. Finals anys 70, incorporació de fills a la família. Cotxe, 124. Inici dels anys 80. Quin element entra en les nostres vides conjuntament amb el cotxe nou? Aire condicionat al cotxe? No! Radiocasset al cotxe? Sí! I com va dir en Piqué, allí empezó todo. Toma castanya, cassets a tota pastilla. I quins són els èxits que repetiria amb una gravació en casset ara mateix? Doncs, per exemple, el Thriller de Michael Jackson de l'any 82, que era la delícia dels meus fills. Fins ben aviat, ho diu l'Enric, un bon seguidor i admirador teu des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Bueno, què puc dir de Thriller que no s'hagi dit? Va ser un fenomen global que modificaria el negoci de la música. A més, l'àlbum va ser el més venut de tota la història. Ei, al mateix preu. Si no et sap greu, fes-me un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

Focus on swole, everybody watching like we did.